0: ens aferrem, no? Ens aferrem molt.
1: Sí, el deixar anar una mica i deixar-te fluir, perquè potser el que ve és molt més guapo que el que tu

0: tenies planificat, no? Mm. I amb les obres a vegades em passa, no? Que tu pots planificar molt, puc adelantar-me molt a les situacions perquè no passin incidències, perquè no sorgeixin imprevistos, perquè... però sempre en sorgeixen, no? I te n'adones que, ostres, a vegades fluint les coses van millor, no? O veus que les coses s'arreglen soles, no?
1: Sí, que una mica el tema de l'empresa familiar és que, clar, es viu molt, no?, amb molta intensitat, i a vegades, sobretot a les petites, perdem una mica la perspectiva econòmica, no? I en lloc de deixar anar, estem allà enganxats, sí, enganxats, no? I això moltes vegades provoca friccions personals, no?, que després són insalvables.
0: Exacte, i complica, no?, complica les coses. I a vegades, quan deixes fluir, és quan hi tens confiança en tu i amb els que t'envolten en el teu equip, les coses es van desenredant, saps què vull dir?
1: Com us veuríeu plegades d'aquí 5 anys? Cap a on mireu?
2: Pues jo tan pensaments a llarg plaç tampoc em faig gaires, soc més de curt plaç.
1: Parlem d'un any vista, per exemple. Quin seria el vostre proper repte?
2: El meu repte aconseguir, o sigui, el que he fet amb una certa comercialitzadora és continuar perquè fa cada vegada més clients, en continuar ajudant a la gent, o sigui, continuar una mica amb aquesta dinàmica que estem portant fins ara.
1: I per exemple, Lluïsa, tu tens, per exemple, visió de dir, mira, m'agradaria entrar en un determinat sector que ara no hi soc. Hi ha algun lloc on no hi siguis o realment et toques una mica de tot arreu?
2: Sí, clar, quan comences l'ideal de qualsevol assessor energètic és com més gran l'empresa, millor, això en teoria, no? Perquè també què passa quan una empresa és molt gran, que també hi ha molts buitres allà i al final jo tampoc treballo rebaixant preus, ni si no compreu quan és just ens quedem aquí, si ve un altre i el rebaixa per aconseguir aquest client, doncs per ell.
1: Molt bé.
2: Llavors penso que el repte seria això, agafar cada vegada més
1: clients de més envergadura, potser,
2: de més envergadura, el que són tipus escoles, tipus... perquè clar, jo per la meva feina no cobro a èxit, no, diguéssim. Llavors, clar, vull dir, si el client gasta més, nosaltres cobrarem més. Vull dir, no...
1: Clar, per això deies una mica, jo d'aquest client petit no cobro.
2: No.
1: Clar, vosaltres la vostra feina d'assessor energètic no es cobra el servei, cobreu arrel del que aconseguiu per la comercialitzadora.
2: Ah, exacte, exacte. Llavors, clar, com més despesa té el client en quant a quilowatts anuals, doncs això és el que nosaltres cobrem. Llavors, un restaurant m'interessa molt més que un residencial, no? Encara que sempre diem que sí, sempre tenem a tothom
1: molt bé
2: igual.
1: I aquí entraria una mica també la figura de BNI, no? Que ha suposat també BNI per vosaltres en la vostra trajectòria.
0: Pues per mi BNI ha sigut com un màster empresarial, no? Realment. Ja fa 6 anys que estic a BNI i la veritat és que quan miro a la noia que va entrar a la primera reunió allà, que realment vaig entrar per l'empresa familiar, no?, per buscar projectes per l'empresa familiar, pues la veritat és que el canvi ara ha sigut bestial, o sigui, i per mi BNI, jo sempre ho dic i sempre ho saps, que per mi BNI ha fet possible el meu canvi professional més arriscat, que va ser el canvi d'empresa familiar a jo autònoma, no? A fer els meus serveis dintre d'una empresa, a oferir-los i a fer-los de manera jo sola, no? O sigui, BNI ha tingut un paper bestial amb tu, Núria, que m'has ajudat molt, la Elisabeth Bach també m'ha ajudat molt amb el programa Consolida't, la Anna Garcia, que em va donar el meu primer projecte en project management, o sigui, realment...
1: Anna Garcia interiorista, diguem.
0: Interiorista, exacte. Anna Garcia,
1: no?
0: Interiorista, exacte. O sigui, no oblido aquestes persones que m'han ajudat moltíssim. La Àxel Clement, que em va fer l'entrevista a BNI, o sigui, per mi, o sigui, són persones que han marcat la diferència.
1: No? Sí. Bueno, també m'agrada que introduïm el tema de BNI perquè, com sabeu, obrim BNI a Vallès Oriental i el primer grup l'obrim a Caldes.
0: Genial.
1: No? Volem també que Caldes estigui allò en el mapa dels grups de BNI, no? Dels més de 11.500 que hi ha al món, i és molt important haver portat referents com vosaltres dintre l'organització per explicar què és tot això, no? I llavors també una mica, Lluïsa, el que dèiem, no? Aquests clients també dintre de BNI, diguéssim que es fan possibles, no? A través de connexions.
2: En el meu cas, sí. En el meu cas, jo necessito que la gent en referenci amb tot el que està caient por ahí amb els assessors energètics. Necessites anar de la mà, o que quan a mi un client em truca o el truco jo, que sàpiga que sóc una persona de confiança i que li diré la veritat. veritat i que no li diré coses que no són. Per tant, BNI m'està ajudant i moltíssim. Mm. A nivell personal també t'ajuda moltíssim a parlar en públic, a desenvolupar sí. eines que no tocaries, com he dit abans, vull dir, és a conèixer moltíssima gent, que no t'ho acabes, realment és que no t'ho acabes. I...
1: Sí, és que fa poc vam coincidir en sí. la convenció, no?
2: Sí, exacte.
1: Que va venir el subdirector nacional, el David Ege, a parlar aquí també.
2: Sí.
1: I és que jo em vaig fer un fart de connectar amb gent tot el dia. O sigui, és
2: tot
1: que
2: dia, no,
1: era impossible fer passos sí. sense connectar sí. amb gent. Clar, és
0: que
1: els límits,
0: el meu, els poses tu. O sigui, BNI, sí. a més, és un sistema que permet molt créixer al teu ritme, no? O sigui, tu et vas envolupant, vas creixent, vas fent els mentoratges al principi, o sigui, vas fent... I et vas desenvolupant, vas creixent a mesura que el teu discurs, la teva estratègia empresarial també es va fent cada vegada més forta, més sòlida. BNI t'ajuda a tot aquest procés de creixer. No? Llavors arriba un moment que amb BNI, al ser una xarxa mundial, és que el límit és el cel, no? O sigui, jo ara mateix també estic fent classes d'anglès a nivell de business, pues perquè els meus serveis són molt valorats per la gent de fora que vol fer projectes, vol venir a viure a Catalunya, vol fer negocis a Barcelona, a Catalunya. Llavors, realment amb BNI et veus tot... amb aquesta xarxa global, no?, que t'ajuda, llavors és molt bèstia, és molt gran.
1: Bueno, i anem a fer una menció també, digueu també quin grup sou, si voleu fer alguna menció, no sé, a algú, sentiu-vos lliures, perquè al final també totes tres són de tres grups diferents,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: I al final estem aquí juntes i impulsant-nos les unes a les altres, i això també és molt exacte. Important. Llavors, Lluïsa, tu de quin grup vens?
2: Jo vinc del grup de Sant Boi, d'Impulsa, i el meu director executiu és Toni Pereira, que estic molt agraïda amb ell. La veritat és que el tracte és immillorable.
1: Mm-hmm. I tu, Judit?
0: Jo vinc del grup BCC Exit, que és una regió diferent a ma mare, per als que no el coneguin BNI, doncs BNI és una xarxa internacional, no?, que a nivell local doncs hi ha diferents grups de regió i tal. No? Llavors, jo pertanyo a una regió, que és Barcelona Ciutat Centre, que el director executiu és en Pere Gibert, i ma mare doncs, a una altra regió. Llavors, a la meva regió tinc el meu grup propi, amb BCC Exit, que bueno, que ja estan els meus companys, que si m'estan escoltant, els saludo a tots.
1: Sí, els mencionarem també.
0: Exacte.
1: A tots, perquè...
0: I bueno, que estem tots a la mateixa línia, creixent negocis, compartint referències, ajudant-nos entre tots, perquè el món de l'autònom, pues, com deia ma mare i hem dit nosaltres, és un món molt dur, i el fet de tenir una xarxa com és BNI al darrere, pues, et fa sentir superacompanyat. Bueno, a mi és una de les coses que em va enamorar més de BNI, el fet de que en qualsevol crisi, per exemple, amb la pandèmia, ens vam ajudar, o sigui, realment bestial.
1: Sí, sí. Bueno, i ja també, perquè les persones que ens escolten ho sàpiguen, no? Truques a algú de BNI, què és el que et pregunten?
0: De quin grup ets, no?
1: Com et puc ajudar?
2: En què et puc ajudar? En què et puc ajudar? En què et puc ajudar?
1: Primer d'on ets? Sí. Llavors ja ho decidirem.
0: Sí, sí, però bueno, ja és una... El fet de ser de BNI, no? Jo, per exemple, com busco col·laboradors o necessito algun industrial o el que sigui, dic, escolta, que t'he vist el nostre cònec i així, sé que fas això, i mira, que et passaré aquesta informació perquè puguis valorar un projecte, no? Llavors, bueno, simplement pel fet que ell és de BNI i jo també, ja et posa en un nivell de compromís, no? Igualat, no? De
1: sí, i a més és que ens fem amics, perquè sí, clar, és que ens veiem totes les setmanes i això la gent no ho entén,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Al final arribes a generar una molt bona relació. També coneixes a gent amb especialitats superinteressants, sí. Vull dir, per exemple, a la convenció quan et comences a moure una mica, o jo mateix a la meva regió, vull dir, tenim un grup molt gran i canvien d'especialitat i dius, ostres, tu, aquesta especialitat, que interessant que és.
1: Sí, sí. L'altre dia a nosaltres ens entra un que eres especialista en oratòria de persuasió. Li vaig dir, tindràs molta feina.
2: Sí, ha anat al lloc adequat.
1: Sí, totalment. Sí, sí. Escolta, abans, per anar acabant també el programa, teniu algun somni pendent? Ja pot ser empresarial o, hòstia, doncs mira, a vegades també, perquè sí que és veritat que vosaltres veniu d'una empresa familiar amb molta estructura, no? Uh-huh. I que suposo que el salt també a ser d'alguna manera més lliure sense aquesta estructura també us permet somiar d'una altra manera, no? Hi ha alguna cosa que dius, mira, aquest seria el meu somni?
0: Home, a mi, per exemple, jo sempre dic, no?, que sóc una project manager que li agrada molt l'interiorisme, m'agrada molt la reforma i així, no? Llavors, per mi un somni seria fer en la mateixa línia, en la mateixa filosofia que gestiono les obres, que gestiono les col·laboracions amb els diferents clients o amb els diferents col·laboradors, crear una espècie pues, d'estudi cooperativa, alguna cosa així, m'agradaria molt. Si un estudi d'interiorisme o d'arquitectura, m'agradaria molt de col·laborar gent... que gent que treballés de manera similar a la meva.
1: Clar, trobar, sí, aquesta, no, com deia la Lluïsa, en aquest sentit, només treballem amb comercialitzadores d'energia verda, no? Buscar aquest sentit que donés això.
0: Exacte.
1: Ah, però això està molt bé.
0: Sí.
1: Això per projectar
0: sí,
1: està...
0: Sí, exacte, m'agradaria poder agafar projectes més grans o projectes més importants, no? Més
1: sí,
0: creatius.
1: I gent amb la mateixa filosofia
0: exacte.
1: Que tu, que és bàsic, eh? Quan coincideixes amb valors
2: bàsic,
1: i amb filosofia,
2: sí.
1: Diguéssim, les coses... poden
0: sí.
1: anar d'una altra manera.
0: Exacte, que molt creem bé. Entre tots aquesta experiència única, no?, amb el client.
1: Sí, I Lluïsa, i tu tens algun de dir, escolta, jo, mira, al camp del Barça, no?, m'agradaria que fos
2: bueno,
1: client
2: a
1: meu.
2: També, a mi també m'agradaria, a lo millor, ampliar el que és la... Bueno, el que és els agents que tenim, no? Ara mateix estic jo sola i m'agradaria doncs, tenir un, exacte,
1: sí,
2: fer un equip de gent que treballessin igual que nosaltres.
0: Exacte.
2: I, bueno.
0: Sí, també és algo
2: sí.
0: que ens agradaria,
2: sí,
0: sempre ho
2: sí,
0: parlem,
2: sí,
0: d'ampliar
2: sí.
0: una mica, fer un creixement sostenible, no? Que sempre li diem.
1: Sí. Molt bé, molt bé. I ara per anar acabant, ara sí que m'agradaria que ara és el super moment on demanaria que li diguéssiu a la gent que ens escolta com us poden trobar, no? Telèfon de contacte, mail o xarxes, el que vosaltres vulgueu, o web, el que vosaltres vulgueu.
0: Sí.
1: I sobretot també que em féssiu el retorn de si hi ha alguna cosa que no us he preguntat, però, oita, que ho volguéssiu dir.
2: Bueno, jo crec
1: com,
2: que ha quedat...
1: Com us troben? Com us troben, Lluïsa, primer de tot?
2: Com ens troben? Doncs a l'Instagram, el meu Instagram és lilacbcn-energia.
0: Sí.
2: I allà doncs, bueno, anem penjant, de fet s'encarrega més la Judit, anem penjant doncs, slides com de, per assessorament i tal. De...
1: Que me'n recordo el dia que em vas dir de Lila que li vaig dir, però escolta Judit, això de què ve? Diu, no sé, sona bé, i vaig pensar, doncs, també és un bon motiu.
2: Sí, va ser... Sí.
0: Bueno,
1: sí, també és un bon motiu, és que diferent, no tot té que tenir un sentit místic de la vida.
0: Exacte, sí. Era algo tan senzill, no?, com que el color lila és el meu color preferit i mira, em va fer gràcia, no? I nosaltres, bueno, a Instagram, a part del Instagram d'assessorament, tenim el de LilacBCN i després també ens poden trobar pues, al Google, al Lilac Instal·lacions i Reformes i al LinkedIn pues, em poden trobar a mi, a Judit Sánchez Roig. Llavors sempre em poden escriure i tal i bueno, i trobar
2: sí.
0: projectes junts.
2: Sí, jo Lluïsa Roig i bueno, i tot això.
1: Molt bé.
2: Les xarxes socials són les mateixes realment.
1: Voleu dir alguna cosa per finalitzar? Si no ja hem
0: bueno,
1: escoltat
0: jo agraï,
1: els nostres pirates.
0: Agraïm molt a la Núria que m'hagi convidat a aquesta entrevista, que ens doni la possibilitat d'explicar-nos el que consisteix, els problemes, els reptes que té una empresa familiar i bueno, agrair-li molt
1: moltes
0: aquesta
1: gràcies.
0: Col·laboració.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Així que ara sí, avui hem compartit una conversa que va molt més enllà d'un projecte professional. Hem parlat de confiança, hem parlat de llegat i de valors. De dues generacions que han sabut trobar la manera de créixer plegades, aprendre d'una de l'altra i convertir una relació familiar en una fortalesa professional. Perquè darrere de qualsevol projecte, l'èxit ve de les persones. I darrere de les persones hi ha relacions que les impulsen, les sostenen i les fan créixer. Moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Lluïsa, per compartir amb nosaltres la vostra història, la vostra experiència i la vostra manera d'entendre la vida i la feina. Gràcies també a totes les persones que ens escolteu cada setmana i que formeu part d'aquesta comunitat que continua creixent programa rere programa. I un agraïment molt especial al Ferran, als comandaments tècnics, per fer possible que aquest espai arribi cada setmana a les vostres llars, a les empreses i als projectes. Soc Núria Cortés, des de Ràdio Caldes, continuem construint una comunitat de líders perquè el networking ets tu, perquè les relacions correctes ho canvien tot i perquè el futur pertany a qui sap construir relacions. Fins la setmana vinent. Això és Líders.

Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 180 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui, la guitarra serà la protagonista. Ens hi posem? Som-hi!

0: Avui dia ens podem trobar a les xarxes llistes de cançons de tot tipus en funció de l'instrument, l'estil, el ritme. Les llistes cada vegada són més nombroses i destaquen per damunt de tot els gustos de la persona que l'ha confeccionat. Quan no existien les xarxes, les llistes se les feia cadascú a casa amb una cinta de gravar. Demanava als amics els discos que li interessaven, més el que un tenia, i confeccionava una cinta de casset de 60 minuts amb tot el millor que li semblava. A vegades, fins i tot, es pintava a mà una caràtula amb un dibuix i els crèdits i la regalaven a algun amic o a aquella amiga amb qui havies encetat un diàleg críptic. Per la seva banda, els segells discogràfics també intentaven marcar tendència amb aquells vinils i cintes que recollien Lo Mejor de l'Año 77, per posar un exemple. També es trobaven treballs més elaborats que pretenien donar sentit a un estil, instrument o estètica. En aquest aspecte, avui recollim un treball que es va fer en la darrera etapa d'aquest món que ja no existeix.
1: Sí, en aquest context, l'any 1995 va aparèixer un CD Palabra de guitarra, 15 guitarristas españoles interpretan canciones inolvidables. És un CD amb un títol tremendo que va editar el segell BMG i que va ser una iniciativa del guitarrista mallorquí Joan Bibiloni. Bibiloni va fer una selecció que per ell eren, diguem, del que eren els millors guitarristes que aleshores hi havia al que anomenen Espanya. I hi havia guitarristes com Raimundo Amador, Javier Vargas o Osby Greco. No obstant, això, la presència més destacada de guitarristes la portaven als països catalans, procedents de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.
0: En aquest sentit, no ens hi caben tots, però hem escollit els que millor representen la riquesa guitarrística dels països catalans d'aquest CD, que es va editar. Començarem amb el Degà, un dels guitarristes elèctrics de jazz més gran que ha sortit de la nostra terra. Un home que malauradament no hi és i que trobem molt a faltar, en Jordi Bonell. Bonell va començar la seva carrera a mitjans dels anys 70 a grups com Secta Sònica i Música Urbana. Ha col·laborat amb gegants com Chet Baker o Michel Legrand i girat i gravat per multituds d'artistes com Gato Pérez o Joan Manuel Serrat. En el disc que avui recuperem, Palabra de guitarra, ell va ser l'encarregat d'enregistrar el primer tema. Va escollir Moon River i en va fer una versió molt dolça i especial que d'alguna manera el va identificar tant que el públic li demanava en els seus concerts. Que soni Moon River per la guitarra de Jordi Bonell.

0: Continuarem amb Toni Carmona, que és un guitarrista de Barcelona, fonamental en la història de la música espanyola, malgrat ser un desconegut pel gran públic. Carmona va començar la seva carrera molt jove, amb 14 anys. De fet,
1: en aquesta edat ja era tot un professional amb els Amaya. Ha treballat amb Luz Casal, Paloma San Basilio, Joan Manuel Serrat, Nacho Cano, Manolo Tena i un llarg, etc. En aquest disc, Carmona s'atreveix amb tot un clàssic de la història de la música pop, la mítica Bridge Over Troubled Waters de Simon & Garfunkel. Que soni Bridge Over Troubled Waters amb la guitarra de Toni Carmona.

olosa. Li va donar el caliu que li faltava, no? Perquè si alguna cosa té Clapton és aquella fredor i aquella cosa que la slow hand, no? Mítica, que soni Wonderful Tonight amb la guitarra de Damiati Moner.

0: I ara li toca un guitarrista i productor que ha estat capdalt en el desenvolupament del rock cantat en català. Estem parlant de Marc Grau. Vull fer un matís, i és que sempre que es parla dels inicis de Marc Grau, la gent el situa com l'artífex dels primers èxits de l'último de la fila, que és veritat. I Marc Grau va començar la seva carrera molt abans, al costat de Rocky Muntanyola, que era l'alter ego de Jordi Batista. A finals dels anys 70, amb la pujada de les orquestres de ball, en Jordi Batista va decidir repescar el seu alter ego de l'orquestra plateria, perquè en Jordi Batista era un dels fundadors de la primera orquestra plateria, que recordem que es va fer en el mític cap d'any de l'any 74, a Celeste, i on s'intentava recuperar la música de ball, i els cantants eren en Jaume Sisa, que era Ricardo Solfa, que feia les cançons així més surrealistes. Llavors hi havia la voz del Trópico, que feia els boleros, en Jordi Batista, que feia les cançons més rock, no? I llavors això es va quedar, i a finals dels 70 ell va recuperar aquest alter ego per formar un grup, i fins i tot va fer un disc editat per Edixa. En aquell disc i en aquelles gires de Rocky Muntanyola, el guitarrista ja era Marc Grau.
1: Però sobretot Marc Grau és conegut per a principis dels anys 90 per ser l'artífex i el productor de grups com Sopa de Cabra o Els Pets, els que va ajudar a professionalitzar-se, polir el so i millorar-ne les produccions. De fet, jo recordo quan en aquella època, precisament que em vaig comprar un casset del disc Ben Endins de Sopa de Cabra, i llegint els crèdits hi posava que a la cançó Podré tornar enrere, el solo de guitarra era de Marc Grau, que era el productor. És a dir, d'alguna manera són coses que passen en grups que estan començant i que potser no tenen la tècnica que haurien de tenir.
0: Home, en Joan Reig sempre explica aquella anècdota, en Joan Reig, el bateria dels Pets, sempre explica aquella anècdota, que el primer que va fer Marc Grau quan el va conèixer és posar-lo en una claqueta a tocar la bateria hores i
1: clar,
0: hores i hores i
1: per
0: hores
1: educar-lo.
0: Per educar-li el ritme.
1: Doncs
0: no?
1: amb la guitarra passava igual. I és conegut el cas també dels Pets i Sopa de Cabra, però també va ser important el seu treball amb un Papa, que segurament, segons la meva opinió, és un dels millors grups que hi ha hagut mai en aquest país, i del qual la seva producció li va valdre un premi Ondas al grup Revelació.
0: Marc Grau, per aquest disc que avui estem repassant, va portar el tema Lady Jane, un clàssic melòdic dels Rolling Stones. Que soni Lady Jane amb la guitarra de Marc Grau.

I acabarem aquest repàs al disc Palabra de Guitarra, editat l'any 1995, impulsat pel mallorquí Joan Bibiloni, amb el tema que tanca el CD, que és obra del mateix Joan Bibiloni. Porta per títol Palabra de Guitarra i és l'única peça d'autoria pròpia. Que soni Palabra de Guitarra, de Joan Bibiloni.

0: I acabem el programa amb el poema Una casa amb vistes, d'Eduard Escofet.
1: Una casa amb vistes. Ara que recordo que les presons són plenes, m'adono que les illes vessen construccions inimaginables, que els meus minuts tenen el preu fixat per gram i que el sexe es paga i hi ha cua. Però les presons són plenes. Un banc, un llapis, un plat petit d'arròs, un colom que vagareja a prop, converses, jo. L'aire és corull d'avions i tot són garlandes, l'església i les oracions, els somnis de l'home i les ales, les estretors i les misèries en DVDs i la ignorància i els tedis més profuns. I una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi. No hi ha cap illa sola i els pares són màquines de matar fills. És un tot de nius i construccions que s'alcen i nius de formigó i cels embotonats i nínxols de baix preu. A la presó només deixen portar-t'hi quatre objectes i tu mateix. Mentrestant, el món es pot anar congelant.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i... Fuera.

0: Molt bé, bon dia. Passa un minut de les 9 del matí. Què tal, com esteu? Això és el Balneari, el vostre espai de referència els dissabtes al matí aquí a Ràdio Caldes. Com sempre, amb qui us parla, Roger Rams, i ja podem saludar a Oriol Lluc. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ui, avui et veiem... No t'ho vaja avui, Lluc, eh?
1: Sí, sempre hi ha d'haver-hi un malalt.
0: Sí, és veritat, això és el programa de... Podria muntar un programa a Lourdes.
1: Sí.
0: Per què?
1: Hi vaig ser fa poc.
0: Hi va ser fa poc?
1: Sí.
0: Pues mira...
1: Sí, no em va...
0: Tururut, eh?
1: No em va servir gaire.
0: No.
1: Engostipat, res, escolta, no passa res. Almenys jo, tot i trobar-me terriblement malament i estar
0: ja
1: amb freds,
0: ja està.
1: He vingut.
0: Ja te l'ha deixat anar. Oriol Sanahuja, com estàs?
2: Molt bé!
0: Home...
2: Ja, bon
0: això, ja és notícia.
2: Sí, exacte.
0: Que estiguis aquí ja és notícia.
2: Exacte, torno a estar per aquí i estic molt bé.
0: Sí?
2: Jo ja estic recuperat.
1: Dues setmanes de baixa, eh?
2: Sí, sí.
1: Això és,
2: sí. Digue-m'ho a mi.
0: I cobrant.
2: Digue-m'ho a mi.
1: I cobrant.
0: I cobrant.
2: Sí, sí, sí.
0: No.
2: Sí, sí. Cobrant-me aquests...
1: aquestes desprecis.
2: Exacte, aquests desprecis.
0: Aquests punyals per darrere.
2: Sí. Però bueno, estic bé. Gràcies per preguntar.
0: T'hem recuperat.
1: Sí, home. És un formalisme, eh? No és que li importi gaire, crec que ho pregunta per...
2: Clar.
1: Sí?
2: Tampoc ens importa gaire que tu estiguis
1: bé. No, vull dir, home, no, però és un formalisme... Què tal, com esteu, vull dir...
0: Bueno, però...
1: A quanta gent...
2: Portem tot el curs preguntant què tal, com estem.
1: Sí, però... A quanta gent li preguntes al llarg del dia què tal quan t'importa una merda?
2: Depèn de les relacions socials
0: pues
2: que tinguis.
0: Jo cada cop ho faig menys.
1: Hola,
0: com va?
1: Ei, bé, tot bé?
0: No,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, exacte. Però bueno, que al final tot són formalismes, perquè tot bé, si l'altre no està bé, t'ha de dir, pues no, todo mal.
2: Clar.
0: Tot sí, és una merda.
2: No, i al final tots per formalisme també diem que tot bé.
1: Sí, no preguntis perquè sempre n'hi ha un que, hòstia, no, pues mira, pues ostres, no sap el que m'ha passat l'altre dia.
0: Bueno, lo que es xapa... Lo que es coneix com a pesado.
1: Exacte. No? N'hi ha
0: de molt pesats.
1: N'hi ha.
2: Bueno, avui el Lluc ens ha explicat que no es troba bé, perquè
1: sí.
2: Perquè...
0: A veure, què tens? Pots explicar
1: què tens? Un encostipat, no tinc res,
0: bueno,
1: no passa
0: però,
1: res.
0: Vull dir, és coherent, no?, amb el temps que estem visquent.
2: Totalment.
0: De 10 graus a la nit i 37 al dia.
1: Bueno, no sé què és coherent, perquè...
0: Bueno, dintre de la lògica...
1: Aristotèlica.
0: No ho sé, jo què sé, tio. A veure, vull dir, t'estàvem defensant per fer-te quedar bé.
1: Ben constipat, gràcies, Roger. Sí, gràcies per la
0: tot
1: vostra.
0: Tot bé? Pues ja
1: sí, vinga.
0: Molt bé, se n'heu ja recuperat.
2: Sí.
0: Continguts per avui llestos.
1: Sí. També.
2: El teníem des de fa temps, els continguts llestos.
0: Bueno, sí.
2: Però...
1: L'escaleta, ara que arribem a final de temporada...
2: Sí, què passa amb l'escaleta?
0: No t'agrada.
1: No és que no m'agradi.
0: No?
1: L'escaleta, eh?
0: Sí,
1: allò
0: sí,
1: per
0: sí.
1: La gent que no sap el que és una escaleta...
0: Els tontos.
1: No!
0: Ah, no ho sé, no.
1: No, per la gent que no fa ràdio. L'escaleta és com un... no és el guió, sinó que seria com l'índex del programa.
2: Molt bé, sí.
1: Posa...
0: Molt ben definit.
1: Escaleta al Balneari 2025-2026,
0: sí.
1: Això és correcte. Introducció, que entenc que és el que estem fent ara.
2: Totalment.
0: Molt extensa.
1: El joc del Lluc del So... després els noms dels carrers, que no ni amb el títol de la secció.
0: Exacte, no poses cara C o cara
1: no,
0: B.
1: Noms dels carrers, no? Les coses d'antes i...
2: Ai, mare de Déu. Que això ja fa temps que no.
0: Antic, eh?
1: Això és posa on és la pasta, que és?
0: Que
1: ja no sé si és l'anterior o l'anterior.
0: De la temporada...
1: Passada?
2: Bé,
0: sí,
1: o antepassada.
2: Oients, ja veieu que el que fem és reciclar.
0: Exacte.
1: Sí.
2: Reciclem el guió de fa uns quants anys i el anem modificant.
1: I m'agrada molt, després ve la resolució del so i acabem amb el tancament. Que el tancament és quan tu dius...
2: Baixem la paradeta. Tanquem la paradeta.
1: Ens veiem dissabte que ve i jo dic dios, i el Sanahuja ja diu adeu i ja està.
2: Correcte.
0: Bueno,
2: però això és el tancament.
0: Però és un tancament o no?
2: Sí,
1: però mereix un espai a l'escaleta.
0: Home, perquè si no acabem amb la resolució.
1: No, el professional de la ràdio és tu.
0: No,
2: però després... Tots tres som molt professionals. Cobrem igual els tres, eh?
0: Després de la resolució del so...
1: Sí.
0: No acabem, no tirem el so i dius.
1: No, correcte.
0: Diem el dios, que per tant...
1: Vale, endavant. Sí, és correcte.
0: No?
1: Sí.
2: Quasi a final de temporada...
0: Ara veig d'Angelines, el Sanahuja. Sí, segur?
2: Quasi a final de temporada hem discutit de l'escaleta del programa.
0: Exacte.
1: Bueno, ja, si voleu, ja... Canvio de sintonia i seguim.
0: Pues pa'lante.
1: Vinga.

0: Bueno, va, aviam, ja hem canviat el decorat i anem a de cara
1: sí,
0: a barraca.
1: Sí, perquè, el, bueno, el Lluc ha canviat el decorat. Sí.
0: No, no, i, avui, i segons avui faré servir l'esqueleta, eh? Vale. Ara toca el joc Lluc-so.
2: Molt bé.
0: Joc de sons.
2: Molt bé.
0: Que és una, com es diu això, és un paral·lelisme amb Joc de Trons.
2: Ah, sí?
0: No?
2: No, no ho sé.
0: No ho sé.
1: Fa tant de temps que ho vam pensar, no?
2: Que... Bueno, és una de les seccions...
0: No, jo tampoc, no n'he vist ni aquesta ni cap.
2: Molt bé.
1: No mires sèries, tu, no. Eh? És veritat que tu no mires sèries, no escoltes la música, no escoltes música...
2: El Roger, a la seva vida, bàsicament el que fa és treballar.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Sí. Ho heu descrit molt bé. Bueno, doncs res, escolta, so del dia. Aviam, sí. Que has de dir alguna cosa prèvia? Hem de fer algun algo?
2: No, és...
0: No hem de fer res.
2: Jo crec que sempre penso en un... Bueno, no de sempre, de vegades trobo un so i penso, mira, aquest és ideal per en Sanahuja o aquest és ideal per en Roger. Val. Normalment per en Sanahuja.
0: Sí, perquè vull dir, per mi és ideal tots perquè no en sé cap mai.
2: Llavors,
0: ho vaig passar tan malament, Sanahuja. Ho he passat tan malament, aquesta
2: cosa. Sense tu.
0: O vaig patir, quan vaig sentir la sintonia del so ja dic, merda, i avui no en sortim.
2: Cantava aquella cançó de Sense tu jo no sóc ningú.
0: I vaig veure que el Lluc,
2: sí,
0: seguint l'estratègia, el Lluc, sí, el vaig estovar una mica, és a dir, li vaig fer llàstima.
2: Ah.
0: No, vaig dir, hòstia, sí, tio, dic, fuà, és que sense el Sanahuja, jo és que això no sé
2: però ni... Però llàstima me'n fa sense estratègia.
0: Molt bé, és sempre tan agradable.
1: Sí. Però, no li tornis a preguntar mai més com està.
0: No
1: siguis tan formal.
0: Espero que malament.
2: Sí.
0: Ja directament, tio. Ja si arrossegues aquest constipat tot l'estiu.
2: Hòstia, no, sisplau.
0: No, però...
2: En fi...
0: Et vaig fer com aquell punt de compassió,
2: sí,
0: no? Que va dir, bueno, va, si no ja t'ajudaré, saps?
2: Aquell
0: va
2: ser humà, aquell ser humà que
0: sí,
2: hi ha
0: dintre meu. Sí, li va sortir. Mm. Bueno, total, que avui res.
2: Pensant en el Sanahuja, és gràcies, ideal per ell.
0: Vinga, avui doncs. És ideal pel Sanahuja. Sí, doncs sí. Pelant aquest so, ideal, o sigui, això és com ideal planxa, ideal no sé què, ideal Sanahuja.
2: Sí.
1: Val.

0: veure, deixa'm aclarir que el so dura 2 minuts 45, eh?
1: Però pot deixar la rata del mateix.
0: És un so que al Sanahuja li està agradant.
2: Van ser diverses coses, eh?
0: Mira, jo et diré que avui no jugo.
1: Per què?
0: No, avui no jugo.
1: Ah, perquè ja...
0: Avui no jugo.
1: Vale, vale, vale, vale.
0: Avui li deixem passar avui, ja.
1: Mira que vaig...
0: És molt difícil, tio.
1: Sí, és difícil.
0: Home, és molt difícil.
2: Faig una pregunta, Lluc, ja saps que no soc molt... Hi ha gent per aquí al mig?
1: Poca.
0: Clar, perquè jo, o sigui, jo ara ho analitzo, diria, hòstia, això és una cosa que està ple de gent.
2: Tira, tira, torna.
0: Fins i tot diria una muntanya russa, no? Aquest... Uau.
2: Això,
0: no?
2: És una, no, això és una màquina.
0: Bueno, ja està. L'enginyer.
2: Això és una màquina que té rodillos.
1: Pot ser que tingui rodillos, sí.
2: M'imagino que té rodillos.
1: Que
2: té rodillos i té una cinta transportadora.
0: Aquest tio.
2: Sí, i ara em quedo amb això. Clar, no sé si vaig haver encaminat o no, eh? Però jo dic...
1: Tira't un triple a Sanahuja, sí, va, i si encertes t'aplaudirem.
0: Juga-te-la.
2: Sí, torna, posa-la una miqueta més fort. Jo tinc dues idees al cap. Tinc dues coses al cap.
0: Sí.
2: Tinc dues coses al cap. Una la diré perquè crec que és una cosa, o sigui, que és una cosa que segurament tu has vist, llavors has pensat en aquest so, i l'altra és més un tema més industrial on tu no hagis vist però hagis pensat que pot ser, com has dit al principi, que pot ser que l'has pensat pensant en mi.
1: Mm-hmm.
2: Llavors jo ara aquí veig, i com que hi ha poques persones també ho intueixo de diferents maneres. O és una cinta de l'aeroport on arriben les maletes, que seria el que has pensat i que has viscut. I l'altra, ja et dic, per mi és una màquina no sé quina, on hi té una cinta transportadora, però clar, les cintes transportadores, jo per exemple, on he treballat o coses que poden portar una cinta transportadora són les parts d'expedicions dels diaris o parts d'expedicions de Amazon, per exemple. Aquí és fins on jo arribo ara mateix.
0: Déu-n'hi-do, doncs, Oriol de Sanahuja, enginyer i expert en maquinària i rodillos. Hòstia, tio, et podrien haver fitxat... O sigui, aquests dies no t'han fitxat per una tertúlia d'aquestes del Papa?
2: No.
0: Perquè, hòstia, aquest tio és un analista, eh? Sí, estava, sí, fotent, sí, una veu d'analista. Sí, no de tertúlia, ja d'analista.
1: Sí, sí.
0: Analista,
1: sí, sí.
0: Industrial.
2: És que el som ha agradat molt, eh?
1: Et toca... El Sanahuja et toca qualsevol,
0: sí,
1: tema.
0: Sí, però aquests especialment.
1: No, sí, sí, tot el que...
0: Vull dir, jo... que ho sàpiga l'audiència, jo ja ho sé perquè ho he vist, val? Però el Lluc, el Sanahuja, no sabent-ho, jo no sé com pot arribar a aquestes conclusions, m'explico? O sigui, jo si fos ell diria,
1: sí, sí,
0: una muntanya,
1: sí, sí,
0: russa, gent cridant, o sigui, jo no sentint això no hagués dit mai que eren rodets o rodillos i cintes transportadores.
2: Però ara m'ho de dir si vaig ben encaminat.
0: Bueno,
1: no, vas bé amb el segon, però no acabes d'afinar...
0: Però estem d'acord.
1: Tu vols veure només una màquina i hi ha cinta transportadora, però no hi ha només una màquina treballant. Hi ha...
2: Bueno, clar, la cinta transportadora al final transporta coses d'un lloc a un altre i allà al mig hi ha diferents maquinàries i fan diferents coses.
1: Vale.
2: L'aplicació que sigui d'això, això suposo que és el que vols afinar.
1: I,
2: vale,
1: exacte. I el Roger...

0: Reservem.
1: Avui. Jo per primer cop hi ha hagut un moment que al dintre del meu cor s'ha encès una il·lusió, una llumeta de pensar, te la clavarà la primera el primer dia i et dirà pam. No ha passat, però evidentment és un 75%. Té un 75% de la feina feta. Ara ha d'afinar el sector. Que és un sector, a, és un sector del seu interès i que el preocupa, eh?
0: Bueno, prou.
1: Vale.
0: El diu que el tirem ara?
1: Sí, torna-li a tirar, Sam.

0: al món del plàstic, això?
1: No.
2: No és del sector plàstic. Segueixo al·lucinant de com el senador ja amb això pot arribar, que és algú de màquines molt precís.
1: Tinc una pista, però li diré al final.
2: Fem una cosa,
1: final, la pista,
0: val,
1: perquè ho acabo ja de treure.
2: Exacte, avui ens reservem una miqueta més d'espai al final per tornar a tirar el so.
1: Vinga, va.
2: I confiem en el nostre enginyer de confiança.
0: Enginyer de so.
2: Oriol de Sanaüja, amb qui depositem moltes esperances en el que tregui aquest so.
1: Endavant.
2: Així que, sense més preàmbuls,
1: passem a la següent, a la secció.
2: Ja quan passem a la
1: estrella, la secció estrella.
0: La ve, la C, com va, quina cara?
1: La cara C.
2: Vinga, va, pelante cara C, doncs.
1: I després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada és recórrer els carrers de Caldes per conèixer què hi ha darrere de cada nom que trobem a les plaques dels carrers del municipi. Avui, a la cara C de Caldes, després de la visita papal d'aquests dies,
2: ara,
1: descobrim el carrer d'un religiós calderí, el carrer del pare. Aquesta jota de què és?
2: Ah, bueno, sabrem més endavant.
1: Ah, el carrer del pare jota. Punto poc.
2: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs sí, avui llavors, tinc aquesta ressaca emocional del papa.
0: No, no, perquè dona molt de parlar, això, eh?
2: Hi ha hagut uns dies...
1: Empatx. Ressaca emocional,
2: exacte,
1: o empatx?
0: Sí, per tu és empatx?
1: Home,
2: home, ens han fotut el papa.
1: Està pel forat del cul.
2: Està pel vàter, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I mira que a mi, bueno, vull dir, no, ni fu ni fa... No, ni el vull dir el papa, bueno.
0: Vau veure l'espectacle, sí, pel qual va venir?
1: No.
2: Sí, sí.
1: No. Ho he vist tot menys, això.
2: Doncs... Jo vaig anar a casa especialment per veure-ho, eh?
1: Jo això intentaré recuperar-ho.
2: Recupera-ho.
1: El 3 recupera. Català.
2: Sí. Bueno, recupera-ho. Bueno, tu compres el
0: si
2: Twitter
0: pots,
2: i...
0: Si ho pots veure per un altre canal, també.
1: Vale. Ah, la 2CAT. Però per què?
2: Ara se n'aguixa fer un defensor de la televisió espanyola,
0: sí, sí, sí.
2: Eh?
0: Em vaig...
2: Perquè, ah, també ho van donar per allà?
0: Sí.
2: Però la realització...
0: No,
2: és fet a TV3, no?
0: Això diuen, sí. Però a mi...
2: Vull dir, a vídeos.
1: Sí, s'ho van repartir, s'ho van repartir.
0: Sí.
1: Això ho vaig escoltar. Jo és que he quedat empatxat. A la parròquia aquella dels pobres, del Raval, sí, la realització i senyal internacional la va donar a Televisió Espanyola, o 2CAT, si voleu. A Madrid, evidentment, també a Televisió Espanyola. I a Montserrat i Sagrada Família va ser obra de...
2: 3CAT Info.
1: De TL3.
0: A mi el que em passava és que a la TL3 tot el que anaven comentant per sobre del que s'estava veient
1: et molestava.
0: Em carregava, sí.
1: I vas canviar 2CAT.
0: Sí.
2: Què comentaven? Jo vaig veure...
0: Ja no me'n recordo, però massa comentari,
2: massa pesat.
0: Parlar per sobre...
1: No calia.
2: Insistents, no? Allò de dir...
1: Bueno, qui és el J-Poc?
2: Bueno, no, i estem parlant del papa. Volia fer la cara P.
1: El papa.
2: Ja està,
0: de poc, de poc.
2: Exacte. Bueno, va, doncs sí. Vinga, això, va. Bueno, aquesta J és una mica com allò de JV Foix, no?
1: Sí.
2: Que sempre
1: sí.
2: Es diu JV Foix.
1: Sí.
2: Que JV Foix, hòstia, jo l'altre dia ho vaig llegir, era... què era JV Foix?
1: Ni idea.
2: Ni idea, eh?
0: No.
2: Bueno. Algo així, com el que veurem avui. Doncs va, avui parlem del carrer del Pare Poc, o Pare J Poc, que, doncs, com sabem, fa referència a algú del món religiós, en aquest cas, d'un religiós escolapi. Però ara, qui era realment aquest home i què va fer perquè a Caldes li dediqués un carrer? Perquè home, era d'escolapis.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Escolapis feien moltes coses.
2: Exacte. Doncs bé, va, la primera dada important

0: és que el pare Poch estava vinculat a l'ordre de les escoles pies,
1: sí,
0: fundada per Josep de Calassanç, una ordre que aquí Caldes doncs, ha tingut ja, mans aixecades, va. Ja, em sembla buja, què?
1: Espera, espera, espera.
0: Què passa amb les escoles pies?
1: Espera. Anècdota Sanaüja.
2: Jo vaig anar a les escoles pies.
0: Sí?
2: Sí, no d'aquí, però sí.
0: Home, m'hagués sorprès que haguessin anat a les d'aquí.
2: I la festa de Sant Josep de Calassanç era la festa.
0: Sí?
2: Sí.
1: La festa major, diguéssim, de les escoles pies. Sí. A quina escola pies vas anar, tu?
2: D'allà al carrer Roger de Llúria de Barcelona.
1: Però de quin... d'això no sé.
2: No, escoles pies.
0: Com es diuen? Escola pia...
2: Escoles pies.
1: Escola pia d'on?
0: Tu estàs dient, Pia, Pia Llúria.
1: L'escola Pia de Cades, l'escola Pia de Balmes.
0: Doncs Llúria, tu estàs dient.
2: T'ho acabo de dir, escoles Pies de Llúria.
1: Així es deien.
2: O sigui, el de Balmes és perquè està al carrer Balmes, clar, el de Llúria perquè està al carrer Llúria. Doncs no ho dic.
0: Però si t'ho ha dit des del principi.
1: Bueno.
2: No m'escolta, bueno, aquest noi no m'escolta.
1: Sí,
0: total,
1: que escoltat,
0: però... total, Sanaüja. Llavors, tu per això has viscut més intensament això del papa.
2: Mira, acabes de lligar-ho.
0: Sí, sí, no?
2: En part... hi ha altres coses, però sí. Jo, de fet, estàvem parlant de tota la cerimònia de la Sagrada Família.
0: Molt maca, recupera-la.
2: Però és que jo, però és que jo vaig mirar-me la cerimònia, la missa.
0: Però tu pots ser...
2: de dalt a baix i després, amb el colofó final. Però
0: jo també.
2: Per això volia veure Avaladors, perquè no feien
1: però
2: tants
1: no va,
2: comentaris.
1: No va fer missa a la Sagrada Família.
2: Sí, sí, i tant.
0: Va fer l'Eucaristia.
2: Més d'una Eucaristia és la missa. Més d'una hora
0: va dir allò per aquell to que posa. No, el papa?
2: Quin to? Bon, jo no sé fer, eh?
0: No? Que és com ho fa així una mica... és com americà, italià,
2: sí,
0: llatí...
2: sí.
0: O,
2: bueno, ja ho has dit, és americà,
0: sí, sí.
2: I viu
0: sí,
2: al costat d'Itàlia.
0: Estem aquí a la Sagrada Família.
2: Molt bé,
0: no sé, sí,
2: molt
0: fa
2: bé,
0: aquest to
2: és,
0: així.
2: És
0: no?
2: Veritat.
0: Però...
2: ja tenim el nostre papa particular.
0: Pot ser, o sigui, jo tinc la teoria, pot ser que vostè, senyor de Sanaüja, mirés l'espectacle de la Sagrada Família només... per analitzar com anaven les obres i com estaven les grues,
2: no.
0: Pot ser això?
2: No.
0: Perquè es va donar molt protagonisme,
2: gràcies,
0: també,
2: gràcies,
0: a les
2: grues. Es va donar protagonisme a les grues perquè...
0: parlar de les grues.
2: Perquè no es podien treure. Realment,
0: ah,
2: realment, el papat no, però la Junta Constructora de la Sagrada Família i el Carbisbat i tal van demanar que es traguessin totes i es va dir que no,
0: uh-huh,
2: per la quantitat de feina que comportava.
0: Sí,
2: es van replegar,
0: eh?
2: Alguna i tal, i el, potser alguna que es va treure, però totes com es volien.
0: Els comentaris
2: no
0: era
2: treure.
0: Per què no entren les grues amb el lleig que fan? Bueno, jo també
1: bueno,
0: ho vaig
1: que
0: bé.
1: Que ho facin amb intel·ligència digital aquesta,
0: sí,
1: artificial, treure les grues.
2: Sí. Cap problema, es quedaven molt bé perquè significa que l'obra encara no està acabada.
0: Bueno, d'això del papa ja ho donem per ventilat,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, va, sisplau,
0: feu comentari també de l'Omella.
1: El passat aquest.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Antonio fa por, aquest home fa por.
0: L'arcabisbe de Barcelona. Jo l'he entrevistat, en aquest home.
1: Ah, sí?
0: A la meva etapa de Cope Catalunya a Andorra.
1: Normal.
0: L'he entrevistat a la Sagrada Família, el dia que es va reobrir després del coronavirus.
2: Sí.
0: I sí, fa por. Bueno, fa dit por, això...
1: Et va tocar, presumptament?
0: No.
1: Vale,
0: no,
1: vale.
2: No, però fa por, només veure-li els ulls penetrants.
0: A part, porta aquestes ulleres, que porta el meu avi també, que em fa molta risa, que són d'aquestes quan et dona el sol, es fiquen
1: sí,
0: fosques.
2: Sí.
0: I clar...
1: el meu pare també.
0: Aquest home, quan entra a les esglésies o llocs així lúgubres, va amb les ulleres molt fosques,
2: clar,
0: i fa molta
2: i no,
0: por.
2: I no saps què hi ha, què mira i què hi ha allà darrere aquelles ulleres.
0: Ja, pare, que fa aquesta veu, així...
2: Sí.
0: Sembla de no, d'aquí un expert. Bueno, sí. Bueno, va, el pare Poch, com dèiem, escolapi de les escoles pies, a les quals hi ha anat Oriol de Sanaüja, amb una congregació... Digue'm si no és correcte, això.
2: L'únic que no és correcte és que Oriol Sanaüja, el de Sanaüja, deixem-lo. Però tot és correcte, sí.
0: No, però vull dir que...
1: Li atribuïm títol nobiliari.
2: I que no tinc.
0: Exacte. Bueno, però, com que no? Copríncep de Castelldefels.
2: Gràcies.
0: Com que no?
1: Te'l donem i el tio el rebutja.
0: Bueno,
1: però ara, a llepar-li el cul al papa, sí. Vinga, home.
0: Les escoles pies, la seva missió principal és l'educació dels infants i joves dels sectors populars. Això és correcte?
1: No.
2: Sí.
0: Vale.
1: Però si són escoles privades, ara mateix. Són escoles privades.
2: Concertades.
1: De pago. Bueno, de pago.
2: És diferent, eh?
0: Va, tornem al Parapoc.
2: Hi ha una certa diferència.
0: Bueno, aquest Catalunya Religió que hem obert aquí, tanquem-lo.
1: D'acord.
0: I tanquem-lo parlant d'un escolapi.
1: Molt bé.
0: El Parapoc va exercir durant molts anys com a escolapi i educador aquí a Caldes, però la seva importància va anar molt més enllà de les aules i es va convertir en una mena de cronista popular de la vila, que això a mi m'ha agradat molt, vinculat amb el periodisme i tal, ja que era una persona que observava la vida quotidiana, recollia anècdotes, costums, personatges i tradicions que sense ell doncs, probablement s'haguessin perdut allò amb el pas de les generacions. No? La seva vinculació amb l'escola Pia va ser tan profunda que avui el centre educatiu continua ubicat en allò que m'agrada tant, aquell efecte lluc que dic jo, ubicat al carrer que du el seu nom.
1: Home, sí, clar.
0: L'escola està al carrer del meu nom o el meu nom dona nom a l'escola. Bueno,
1: exacte.
0: Allò... A diferència d'altres personatges que apareixen als llibres d'història per grans gestes polítiques o militars, que n'hem parlat també aquí, d'algun militar de Caldes, el pare Poc és recordat per una tasca molt més propera, que era estimar i explicar la seva manera a Caldes. Els testimonis històrics el descriuen com una persona culta, observadora i profundament arrelada a la realitat del poble. Li interessaven molt les tradicions populars, Sant Antoni Abat, el Corpus, la Festa Major, vull dir, coses que es vivien a plec del Remei, coses vinculades aquí a Caldes, això, vinculades als veïns, a les celebracions religioses, evidentment, i a la manera de viure dels calderins. Aquest interès va acabar cristal·litzant en escrits i recopilacions que han esdevingut una font molt valuosa per durant el segle XX, esclat també aquí a Caldes de molts mitjans de comunicació, de moltes revistes, doncs de poder saber com era aquell Caldes, no, dels segles anteriors. Bueno, no sé, jo a mi m'ha agradat.
1: Sí.
0: És un perfil... santificable, si ho vols mirar així.
2: Sí.
1: Home.
0: Bueno, a nivell local, vull dir...
1: Has de fer dos miracles, perquè et facin sant.
0: Bueno, mira, sobreviure al segle XIX...
1: Has de trobar algú que et digui que has fet dos miracles.
0: Ja, això és veritat.
1: Que és el que estan buscant de Gaudí.
2: Ah, totalment. Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, algú que expliqui això, que ha fet dos miracles. Ja està.
0: Quin li han trobat?
2: No, que ho estan buscant, aviam si el poden fer sant.
1: Sí, un nen cop va curar un nen. Això diuen.
0: Gaudí?
1: Sí.
0: Bueno, ja està, això, i va fer la seva família, sí, que més vols. Ja vull dir. No? Però no, que la facin ells.
2: Però no fa falta ni... Jo crec que no fa falta santificar-lo. Crec que té prou carisma i prou nom per haver fet...
0: No, carisma no ho sé, perquè tenia nom a llet, Gaudí.
2: Sí, però prou nom per fer el que ha fet, no? Per ser...
1: Per passar la història.
2: Exacte. Jo tinc una pregunta. Jo encara no sé què vol dir la Jota.
0: És veritat. No ho he dit per aquí, no ho he comentat,
2: No, no.
0: És Joaquim Poc, vull dir, té poca... Poc
1: té
0: misteri. Té poca,
1: Molt bé.
0: Josep, perdó.
1: Hòstia,
0: sí que està. Però sí que està, però no em digueu que no està.
2: Jo no t'he dit que no
0: estigui. Jo m'he fixat amb aquest tio. Vale, Josep Poc. És veritat que els guions estan fets de fa bastants dies, també ho hem de dir.
1: Ah, sí? Però no és en directe, això, ara.
0: Ara sí, ara mateix són les 9:27.
2: És en directe, però...
0: Del dia 13
2: al 6. Però no has preparat el guió avui.
0: No. No ens hem llevat avui a les 4 del matí a picar el guió.
1: No.
0: Josep Poc.
1: Molt bé.
0: Bueno, vull dir que de Josep a Joaquim tampoc el misteri no canvia...
2: Oh, és una altra persona.
0: Sí, però vull dir que el misteri d'aquest Jota...
2: El misteri
0: Jota,
2: no, d'acord.
0: Aquest Jota...
2: Home, jo sí que volia saber... Si tu ara em dius que és Joaquim i vaig dient... Ah, hi ha un carrer que és per Joaquim Poc...
0: No,
2: equivocant.
0: És Josep i està documentat.
2: Veus?
0: Bueno, doncs amb Josep Poc acabem aquesta cara a ser d'avui i anem ara sí a les coses d'antes. Bueno, doncs amb aquestes gallines caponates que tenim aquí a l'estudi avui, el Lluc es pot passar així tot el programa, eh?
1: No,
0: no?
2: Sí.
1: No, perquè m'avorreixo.
0: Ah, molt bé. Avui està...
2: Deu avorrir-se.
0: Està d'hòstia, que diria la meva mare.
2: Sí, està fotudet. Sí.
0: Bueno, escolta, avui se n'auja...
2: Coses
0: d'antes. Secció
2: vintage. Sí.
0: Hi ha dies que hem anat molt antes, però avui és vintage.
2: Sí, correcte.
0: Avui és coses que són d'antes, però que jo també he vist.
2: Està bé.
0: Una subdivisió.
2: I que, de fet... Podríem dir que quasi no existeixen, que han desaparegut, però alguna reminiscència, algun lloc en trobes, eh?
0: Aviam, de què parlem avui?
2: Dels videoclubs.
1: Ah.
0: Molt bé.
2: Els videoclubs.
1: Encara n'hi ha?
2: Algun, jo crec que tampoc et sabria dir, eh? Però jo crec que com extingit per dir ja no existeix res.
0: N'hi ha
2: res
0: molts, n'hi ha molts.
2: Jo crec que no.
0: N'hi ha molts que conserven els locals, que tu pots veure, sí. Videoclub, videoclub, videoclub. Vull dir que tu els pots veure tancats.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: D'això sí que n'hi han.
1: Sí.
0: A Castellà, per exemple, n'hi ha un.
1: Sí?
0: A Barcelona en tinc un parell de localitzats que videoclub, però que està tancat, que és aquells portals que fan llàstima tot amb ja, pols, amb sí, reixes... Sí, sí. Amb...
2: Que van tancar el videoclub i allà,
0: I allà, allà, allà, allà
2: no hi ha entrat ningú
0: més. Amb cartes de la caixa, fins sí, i tot allà, sí, traient sí. el nas, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però no en conec cap d'actiu, no sé si tu...
2: Per això et dic que no en conec cap d'actiu, però jo no descarto que n'hi hagi algun.
0: A veure, i què ens vols explicar dels videoclubs?
2: Que clar, la idea em va venir, allò típic que fem tots ara... que tenim les plataformes digitals siguin així
0: sí.
2: i ens posem a tirar amunt i avall per escollir quina pel·lícula anem. No, ja no és això, sinó anar a mirar quina pel·lícula vull escollir per veure o quina sèrie vull escollir per veure i t'hi passes estona i
0: bueno,
2: estona.
0: I fins
2: estona.
0: A quin punt ho esculls tu?
2: També, perquè hi ha perquè les recomanacions poses, exacte, per a tu que tu vols, ja t'indueixen a... No?
0: Tu vols, avui vull riure, poses comèdia i et diu, comença allà, pam, pam, pam, pam, i qui ha fet aquell ordre, no?
2: Clar, clar, clar.
0: A qui li interessa que vegis una, l'altra...
2: Doncs l'equivalent a anar a escollir què veure, amb tema físic, era sí. el videoclub d'abans, no? El videoclub Blantes, on tu entraves i tenies les parets plenes sí. de les caràtules.
0: Jo hi havia anat, eh?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: És, jo també.
0: És nostàlgic, eh?
2: Tots, bueno, tots.
0: Però tu tens 41 tacos, tio.
2: Yeah.
0: Tu tens 41 tacos.
1: Ja, vale, vale.
0: Tu,
1: vale,
0: tu, tu fins i tot, m'atreveixo a dir, havies anat a buscar alguna pel·lícula guarra als
1: no,
0: videoclubs.
1: No, no, no. I això ho heredava del meu germà.
2: Ah. Ja hi anava un altre parell.
0: Vale. Ell... Clar, jo penso que jo he anat, però he anat, me'n recordo, de molt petit. De molt sí, sí, petit. Sí, sí. Perquè això cap al 2000 i molt poc...
2: Ja comença a desaparèixer.
0: I ha mort.
2: Sí, sí, sí.
0: Però
2: sí.
0: és un fenomen que va durar molt, els videoclubs?
2: Sí, clar, els anys 80, 90...
0: 80, 90, vale, 90, 70,
2: sí. És molt... Vale. Moltíssim, sí, home, sí. A més, hi havia el carnet del videoclub. Vull dir, tu sí. feies soci d'un videoclub sí. o d'un altre.
0: Vale, vale, vale.
2: Tu podies entrar a qualsevol videoclub, però realment, quan eres assidu a veure pel·lícules o anar a llogar, et feies el carnet de soci.
0: D'un, en sí, concret,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Era com l'equivalent a la biblioteca.
2: A la biblioteca, però en aquest cas de pel·lícules. I potser també de sèries després més sí. tard, no? Si parlem dels 90 o així, però al final eren pel·lícules i era molt xulo, no? Veure les caràtules que tu te les treies, les miraves la sinopsi, però clar, aquella caràtula no pesava, perquè allà dins no hi havia la pel·lícula.
1: No, clar,
2: la pel·lícula
1: no...
2: la tenien guardada a la rere botiga, perquè no te'n poguessis endur la pel·lícula sense
0: passar per caixa. Estaves consultant si hi ha videoclubs?
1: Sí.
0: N'hi ha?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: On en podem trobar algú?
1: A Vigo.
0: Bueno, hòstia.
2: Bueno, bé.
1: Espera.
0: Abel Caballero estarà content.
1: Espera. A cada poble i a cada ciutat de Catalunya n'hi ha, que són les biblioteques.
0: Exacte, és el que anava a dir.
1: Segurament no tenen VHS, però sí que tenen...
2: DVDs, de Montaní, no?
1: Però a Galícia sí que hi ha el... Com es diu?
0: A Vigo és tot molt antic.
1: El Krypton. Vale. Que és considerat l'últim videoclub que queda a Vigo i un dels pocs que continua en funcionar a Galícia, clar. Manté lloguer de pel·lícules físiques i una comunitat de cinèfils fidels. I el supermàrquet en videoclub a Madrid és un lloc que es diu Video Instant, que s'ha reconvertit més en un espai cultural, cafeteria i sala de projecció. Però sí, com el Krypton, encara existeix.
2: Però segurament
0: o sigui,
2: aquest serà...
0: Amigo, eh?
2: Veus? No podem dir que no n'hi hagin.
0: És, bueno, a Vigo és tot antic, perquè
1: sí,
0: l'alcalde que tenen...
1: Sí, sí, tot
0: Venir
1: és...
0: a Merry Christmas!
1: Sí, sí,
0: Badalona!
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, justament Abel Caballero es ficava molt en Badalona.
1: Ah, home, perquè l'Albiol volia...
0: Aquell Albiol a mi no me va dir si tengo l'arbre.
2: I al final com ha quedat això? Qui el té més alt?
0: L'Albiol, se suposa.
1: Més igual.
0: Presumptament l'Albiol.
2: Presumptament.
1: Més igual.
2: Però, clar,
0: però Vigo és veritat que té aquest encant així molt antic i no em desquadra que estigui allà a l'últim videoclub viu, no? M'hauries dit, Dios, està a Sabadell, que has dit...
2: Sí.
0: Bueno, però Vigo sí que té aquesta cosa més sí. quica, no? Més
1: sí,
0: d'això.
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, que jo torno a dir-te una cosa dels videoclubs. Jo no descartaria gens que tornessin, evidentment, adaptats als temps d'ara, eh? perquè, bueno, tot torna, vull dir, botigues de vinils fa 10 anys
2: sí, correcte,
0: ja havien marxat, i ara vas al centre de Barcelona i en trobes a patades.
2: Clar, el que passa és que
0: i segueix existint aquí, Spotify,
2: aquí
0: lluites, eh?
2: Sí, clar, clar, però sí, correcte, però aquí lluites també contra cada vegada més plataformes digitals.
0: Sí, però hi ha un moment en què les plataformes són tan cares,
2: clar, clar,
0: que potser el fet aquest de compartir o d'intercanviar, com deia Lluc, d'espais culturals més, no?, de posar una projecció en comú i, bueno, com els sí, clubs de lectura.
2: Sí, sí, sí, sí. Jo al final veig, és el símil de producte de proximitat, però amb el tema digital, no? I de compartir. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: A veure, coses dels videoclubs que ens vulguis explicar. Sanau, ja, no, que has fet aquí quatre punts.
2: Això que dèiem, no? Que al final no hi havia parets. Les parets eren totes estanteries plenes de caràtules de les pel·lícules. Potser, ara el Lluc ha parlat també de centres culturals, tu també ho has dit, Roger, i de les biblioteques on trobes, però trobes DVD. Aquest, clar, seria l'últim pas, però realment el boom, boom, boom amb els videoclubs eren un VHS.
1: Sí,
2: més que
0: sí, les DVDs, pel·lícules gordes, sí, sí, sí.
2: DVDs ja va ser, jo crec, l'última fase on es van modernitzar els videoclubs, però ja cap a l'extinció. De fet, jo crec que el DVD va tenir una vida molt curta, perquè va ser l'impàs entre l'UVHS i ja començar a tenir-ho tot digital. El DVD va ser... DVD com a pel·lícula, una cosa és el CD, val? Però el DVD com a pel·lícula... Jo crec que...
0: Jo en tinc molts, a
1: sí,
0: casa.
1: Sí, sí.
0: Jo conservo molts,
2: però què vull dir? Ja, no dic de quantitat, Roger, dic com a temps...
0: Sí, com a espai
2: com a
0: temps,
2: espai
0: va ser
2: temps
0: curt.
2: Que de UVHS, sí, sí, sí. Espai temps
0: que potser
2: DVD,
0: van ser útils 7 anys.
2: Exacte, i espai temps ja passar a l'era digital, d'aquests tres espais, el més curt és el del DVD.
0: Sí, exacte. Després van haver alguns sucedanis, no?, quan ja això ja anava avançant, el Blu-ray.
2: El Blu-ray.
0: Que és una estafa piramidal.
2: No vaig entrar-hi mai, no sé, perquè a més havies de tenir un lector especial,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, sí, sí, un altre lector com els dels DVDs, però que només llegia Blu-ray.
2: Clar, clar. I això sí que ja va ser un ínfim amb el temps respecte a tot això.
0: Exacte.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Que... Doncs és això, al final... El primer que surt com a vídeos, com a pel·lícules que no hagis d'anar al cinema, és l'UVHS, el VHS,
0: sí.
2: Per tant, és el que té més temps d'utilització, per tant, en els videoclubs també. No?
0: L'altre dia sí que escoltava, no sé quin programa era, que parlaven d'això, no, dels videoclubs, dels VHS, de si ara realment, si tu tens un lector a casa i el fots, el llegeix o no?
2: Sí. Jo això t'ho puc comprovar, que tinc VHS a casa i tinc...
0: I DVD.
2: No, però el que vull dir-te és que encara tinc l'aparell de vídeo per posar-ho.
0: Això.
2: El tinc. Ja us ho comprovaré.
1: Però es pot connectar a les teles modernes?
2: Sí, sí, sí.
0: I va, eh? Perquè deien que no sé si els no sé què es desgastaven... I...
2: Bueno, perquè és com, al final és com els rodets de...
0: Clar, deien això, no?, que potser has tingut 26 anys a
2: hauria de...
0: A
2: ja, ara m'heu picat, ja un dia
0: prova-ho.
2: Em dedicaria a muntar... Aviam...
0: Prova-ho.
1: A la cinta de la comunió del Sanauja.
0: Prova-ho.
2: La tinc.
0: Amb VHS.
2: Amb VHS, clar. La tinc.
0: Jo VHS és... Si penso en VHS, penso en pel·lícules de Barrio Sésamo.
1: No, bueno...
0: De... No. Cos de què? Sí, jo sí.
2: Sí, tu tenies...
0: Sí. Barrio Sésamo amb VHS.
2: Ostres.
0: Dumbo amb VHS. Blancanieves amb VHS. Bueno, totes aquestes així de Disney.
2: Sí, sí,
0: de...
2: Sí, sí.
1: Jo tenia pel·lícules gravades de TV3.
2: Ah,
1: tenia...
2: això sí.
1: Cadena Perpètua, tenia Silverado, una de l'Oeste.
2: Era molt bona, Silverado.
1: Boníssima.
0: Bueno,
1: de tant en tant, un cop a l'any o cada dos anys me la miro en versió original a Netflix. Sí. Tot i que la del doblatge en català m'agradava molt. Tenia Dos Tontos Muy Tontos en català. Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Hook, la de...
2: Sí.
1: Peter Pan, diguéssim, també en català.
2: I jo amb VHS encara tinc per casa La Roca, Coneir, em sembla que també hi ha per allà.
0: Jo tenia sobretot això, clàssics de Disney, eh? D'aquests, ja, que suposo que ja a la meva època es regalaven amb els fascicles de l'avantguàrdia i coses d'aquestes.
2: Que deuria haver un, alguna col·lecció.
0: De Dumbo, Peter Pan, la Sirenita, tot això.
2: Sí.
0: Però bueno, que encara jo me'n... Que jo me'n recordi que fins als meus 6-7 anys es feia servir el VHS, que això ens porta cap al 2004-2005...
2: Sí.
0: A partir d'aquí ja sí que caput.
2: Doncs caput, sí. Caput.
0: I clar, fent números, el que deia el Sanauja, el DVD, la veritat, va durar poc.
1: Va durar poc.
0: Poc. Molt bé, doncs res, escolta, Videoclub repassats.
2: Sí.
0: Fet aquesta salt temporal. I ara anem a la secció del dia. Ara faré de Lluc. Bueno, Lluc, i avui, dia 13 de juny, quin és el peix que ens has de vendre?
1: Doncs...
0: Ja està, això és el teu guió abans, previ.
1: Sí. Programa 33.
0: Home.
1: Secció 33.
0: Sí.
1: El dubte és si arribarem més enllà de Jesucrist o si aquesta trista història nostra morirà avui aquí. Mai se sap.
0: Per què?
1: Mai se sap.
0: Per què?
1: Bueno, perquè potser s'acaba tot amb 33 anys o 33 seccions com Jesucrist. Igual la setmana que ve us porto ja... una altra secció diferent.
0: Ah,
2: ah?
0: Ah, carai.
2: Hem entès.
0: Ah, carai.
1: El que sí que sé que és que musicalment avui la secció començarà amb música, com sempre, i amb bona merda, però no bona merda en el sentit de l'expressió...
0: Bona, no.
1: Exacte, sinó... Al contrari, que porto quelcom bo o digne de ser escoltat. Bona merda en el sentit putrefacte de l'expressió.
2: Val.
1: Escòria musical.
0: Ah, exacte.
2: Val.
1: Que és
0: mierda, puta mierda, no?
1: Sí, és l'única que he trobat que feia referència a un 13 de juny. He pogut rescatar aquesta peça, que almenys és un rigui, que no,
0: bueno,
1: farà, no farà tan mal a les orelles.
0: Va, som-hi.
1: Podria pensar, estarà bé.
2: Està prou
0: bé.
1: Està bé, no? Sí. Espera.
0: Hi ha massa 999, eh?
1: Sí. Ara. Són tantos
2: días. Està allà?
0: Despertando junto.
2: I això ara, ara ja he perdut com va, és veritat, és veritat.
0: I això es diu 13 de junio.
1: Es diu 13 de junio.
0: Molt bé.
1: Des d'un tio que es diu Surgical el Tigre, que és un artista.
0: Diguem de tota la vida, no?
1: És un artista musical llatinoamericà actiu en escenes de reggae, del pop-rock i del dimbo. El seu treball...
2: Ah, no. Parlaves del Dumbo, man.
0: Del Dumbo, no.
1: Es caracteritza per la fusió de ritmes caribenys, lletres de to urbà i espiritualitat i col·laboracions amb altres músics de l'àmbit independent i alternatiu. No serà el paio més recordat d'aquesta secció, però
0: no.
1: En fi...
0: No, no, ja t'ho dic ara.
1: No és del tot...
0: Però tampoc és el pitjor, eh?
1: No.
0: Ojo.
1: No és del tot una mala entrada per un dissabte com avui, però sí, passem a... A la part que cada setmana ens connecta amb Déu, nostre Senyor, i aquesta setmana de manera especial.

0: però aquesta cançó no fa referència avui.
1: Avui és Sant Antoni de Pàdua.
0: Clar, però aquest està dient Sant Antoni, Sant Maurici, això és la Setmana dels Barbuts.
1: Sí, però espera, és igual, perquè no us parlaré de Sant Antoni de Pàdua. No, perquè és un sant d'aquests avorrits.
0: Sí?
1: Sí, ja saps.
0: Sant Antoni de Pàdua, malament? Sí, un segon don?
2: Té un zero, aquest, tio?
0: Un segon don?
1: Sí, no, ni en parlarem, per tant, està sin qualificar.
2: Val.
0: Vale, vale.
1: Avui us parlaré de Santa Aquilina, que va ser una jove cristiana de Biblos, a l'actual Líban, també un lloc molt tranquil per viure avui en dia.
0: Sí, comprar-se una caseta allà.
1: Exacte. Que segons la tradició va morir màrtir durant les persecucions de l'emperador Dioclecià a finals del segle III o inicis del IV. A veure... Amb només 12 anys, aquesta noia ja parlava obertament de la seva fe i intentava convertir altres noies al cristianisme. Això és molt mal vist. I això no va agradar als que manaven a l'època. On va una nena...
0: Aquí diuen el que hem de fer,
1: exacte.
0: No?
1: I aquí és la història de sempre. La van arrestar, la van jutjar, la van coaccionar una miqueta que renunciés a la seva fe. Evidentment, no ho va fer i és en aquell punt és quan t'han demanat, sisplau, amablement, que
0: per favor, abandones sus tesis,
1: després,
0: no?
1: Exacte. Llavors, després la van torturar una miqueta.
0: Bueno, el típic.
1: Una mica de fuetejades públiques, unes carícies, una cosa suau allò per no entrar en calor, i com que la capacitat d'inventar dels torturadors no té límits, algú va pensar que seria una bona idea per forar-li el cap d'orella a orella amb un punxó de ferro incandescent.
2: Ulleres.
0: Que bé.
1: Vale, escalfar. Incandescent vol dir, saps aquell ferro...
0: Sí, roent.
1: Roent,
0: sí, rojo vivo.
2: Exacte.
1: I van pensar, vinga, atrevessem-li el cap d'orella a orella, que com tots sabeu hi ha un conducte que... Vull dir, amb una mica de vaselina, qualsevol cosa que entris va d'orella a orella sense problema.
0: Com
1: no?
0: Aquelles diademes, que és un ganivet.
1: No fa mal, no fa mal.
0: No, indoloro.
1: Una mica agonitzant, la van deixar fora de la ciutat esperant que es morís ella sola. Però no, un àngel la van a veure, la va guarir miraculosament i... A veure si s'entén la ironia. Moltes gràcies, angelet, perquè en lloc de deixar-la tranquil·la, diu, mira, jo, noia, et curo, tens molta fe, et curo. En lloc de deixar-la tranquil·la, sana, recuperada d'un atravessament de crani per punxó incandescent, la va portar davant del governador un altre cop i li va fer declarar que ella continuava siguent fidel a Crist.
0: Jo, mira, m'he curat i a sobre foteu-vos, no?
1: Exacte. I...
2: Però és això, ja, entres la ironia, l'Angelet.
1: Sí. Sorprès i furiós, l'emperador la va fer executar de la manera que més ens agrada en aquest programa, que és tallar l'entrap.
0: A la guillotin.
1: Exacte. Decapitació, però no a la guillotin.
0: No,
1: sinó...
0: xaf, xaf, xaf. Escolta, doncs m'ha agradat molt aquesta tequilina, m'ha agradat molt més.
1: Menció especial per l'Angelet, perquè també s'ha de ser fill de puta.
0: Vale. No, però vull dir, m'ha agradat més això, no?, que Sant Antoni, que segurament està més ja, més suat.
1: No, perquè era Sant Antoni, era molt religiós, era molt bona persona.
0: Sant Antoni, quants Antonis hi ha? Clar, perquè si ara fan el Gaudí, han de fer un altre dia.
1: Exacte.
0: Que és Sant Antoni Gaudí.
1: El dia que va morir, que va ser abans d'ahir.
0: Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni dels Burros... N'hi ha massa.
1: Fora, un nou li he posat jo, si ho sé.
0: Un nou?
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Home, estic d'acord. Estaré entre el 8 i el 9 perquè...
1: Pel turment que va haver de patir.
0: Exacte, i per trobar-te...
2: I l'àngel, que en lloc de ser àngel de la guarda, és un àngel de la desguarda, perquè clar...
0: Més que res això, o sigui, ja més que res per haver suportat un àngel que, lluny de fer el bé, et ve tocar els collons.
2: Bastant.
0: Va, més, seguim.
1: Anem a escoltar això ara, que us fa.
3: You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements.
0: Però què és això?
1: Ah, bueno, se n'hauria que parla anglès, ho entès. Vostè té dret a guardar silenci.
0: Sí.
1: Qualsevol cosa que digui podrà ser utilitzada en contra seva en un tribunal de justícia. Té dret a un advocat. Si no se'n pot permetre un, l'Estat n'hi proporcionarà un. Entén aquests drets? Una cosa així? És aquesta cosa que hem vist en... Usted tiene derecho a guardar... Aquesta cosa que et llegeix en la lectura de drets tan peliculera.
0: Llegeix la cartilla, no?
1: Doncs aquest text es diu Miranda Warning i té un origen i un perquè que en remet al 13 de juny de 1966. Tot va començar amb Ernesto Miranda, un home arrestat a Arizona, acusat de segrest i violació. Durant hores va ser interrogat per la policia sense advocat i sense ser informat que podia guardar silenci. Finalment va signar una confessió escrita que es va utilitzar per condemnar-lo. Evidentment, quan aquest home el van poder assessorar una mica, va recórrer la sentència al Tribunal Suprem i que va considerar que aquella confessió no era vàlida perquè Miranda no havia estat informat dels seus drets constitucionals.
0: Que no se li havia passat això.
1: Exacte. No, no és que això no existia.
0: Ah.
2: No, això, és que no, això, és, no... això és el punt de partida, no?
1: Exacte. No és que fos, no és que fos innocent o culpable, no ho sabem. O
0: però va ser l'únic llest, no, que va dir sí. A mi no se m'ha avisat.
1: Exacte. I a partir d'aquell moment es va crear aquesta Miranda Warning, que és aquesta lectura de drets d'aquest nom de Miranda Warning, i és, la policia va quedar obligada a advertir qualsevol detingut abans d'un interrogatori d'aquests drets, de per què se'l detenia, de què podia fer, què no podia fer. I la decisió es va convertir en un símbol de la protecció dels drets individuals davant del poder judicial, que ja sabem que acostuma a ser una mica abusador.
0: No.
1: I encara avui en dia és una de les sentències més influents de la història moderna dels Estats Units d'Amèrica.
0: Molt bé. No, no, no.
1: I tornem cap al nostre país preferit, cap al nostre petit país, sempre maltractat, sempre reprimit, ja des dels anys 1700. Com peta aquesta música, no? Sí, sí, t'ho he portat a un volum.
0: Ara ho equilibrem perquè més d'un li haurà explotat el transistor. Pam!
1: Bé, bàsicament això és la sintonia d'una sèrie que jo no he vist mai, però es veu que és bastant vista, que es diu Succession.
0: Bueno, va del tema poder, no? El tema monàrquic, no?
1: Sí, sí.
2: No l'he vist mai.
0: No ho sé, no.
1: I és que en els dies que corren actualment en què el català ja és una cosa residual que fan servir els vells, com Servidor i Sanaguja, o els joves frics com el Roger, s'esdevingué en una època llunyana que en el Principat maldava per resguardar la seva llengua i les seves institucions enfront d'una monarquia castellano, toca collons i mal formada per naturalesa. El 13 de juny de 1713 es va celebrar la Conferència de Cervera, lloc un dels moments més crítics de la història de successió espanyola. Després d'anys de guerra, les potències europees començaven a retirar-se del conflicte i Catalunya quedava pràcticament indefensa davant de l'arxiduc
2: Carles.
1: O sigui, davant de les tropes de Felip V i això. I Carles d'Àustria no li quedava gaire força per defensar Catalunya. I això, i el 13 de juny, representants catalans i emissaris borbònics es van reunir a Cervera per negociar una possible rendició. Tot això acabaria desembocant amb la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, però ja un any i uns mesos abans es va tenir lloc aquesta reunió de Cervera que ja seria la caiguda definitiva de la nostra Catalunya.
2: Ara estem tots molt tristos. Sí.
1: Si vols passem a coses més alegres.
2: Sí. Sí, sí,
0: home, sí. Jo, per mi, pelante, vull dir, qualsevol cosa serà més alegre que això que explicaves.
1: I serà amb el naixement d'algú. Literatura de la bona, sempre pensant en el mai prou ben ponderat, amics en Neuja. De naixement podria parlar de Juan Carlos Navarro, de l'Asca, de David Bisbal o de les gemeles Olsen.
0: Tot això és avui, eh?
1: Sí. Avui és Navarro, Alaska, David Bisbal, tot les gemeles Olsen, la Mary Kate
0: sí.
1: I l'Ashley, però no. Avui, qualitat, anem a la literatura i de la bona.

0: persona per identificar l'idioma. Aquestes intros llargues, eh?
1: Sí.
0: De vegades la retallo una mica. Jo de vegades porto coses editades, eh?
2: És que s'ho curra, el Lluc, s'ho curra.
3: Sí, l'únic que treballa.
0: Ara, ara, ara. Jo crec que ja canta, ara.
2: Quasi.
0: Parlarem d'un portuguès.
2: Això és un fado.
0: Exacte.
2: Un fado.
3: Escolta, pot ser que Portugal no tingui res bo?
2: Sí. Estic totalment en compte amb tu. M'encanta Portugal.
0: Per exemple, i també... Sí,
3: i allò.
0: I allò. Ah.
3: Bueno, el bacallà, el bacallà.
0: No, home, no, tio. El bacallà és el peix que més, menys m'agrada.
3: Sí?
2: Sí, però el bacallà allà...
3: A mi m'agrada,
0: Bueno, ja el poden fer bo.
2: A Portugal està bo.
0: Sí.
3: És l'únic que fan. L'únic que fan és el Cristiano Ronaldo i música de merda.
0: A Vic fan unes botifarres molt bones, però si no t'agrada la botifarra...
3: Pues merda.
0: La fiquin pel col. Fernando Pessoa.
3: Va, aviam.
0: Fernando Pessoa va néixer el 13 de juny de 1888 a Lisboa i és considerat un dels escriptors més importants de la literatura portuguesa i europea del segle XX. Una obra que destaca per una profunditat filosòfica, una introspecció i la creació dels seus famosos heterònims, que són personatges literaris amb personalitat, estil i biografia pròpia, com Álvaro de Campos, Ricardo Reis o Alberto Caeiro. El tio, però, va ser un d'aquests casos que el van descobrir un cop mort. Sí, ell era un tio que era comercial i traductor.
3: Mira com el Sanahuja.
0: Sí, exacte.
2: Bueno, em descobriran quan estigui mort.
0: Tradueix. No sé què tradueix el Sanahuja.
3: Bueno,
2: no tradueix.
0: Es deu traduir si
3: mateix. Sí, tradueix humà, màquina, màquina, humà.
0: Exacte, va publicar poc en vida, com el Sanahuja. I un cop mort es va descobrir el gruix de la seva obra. La seva
3: Quina
0: obra...
3: putada, eh?
0: Sí.
3: Això és una putada, eh? Sí. Perquè el reconeixement...
0: Bueno, no. De, per qui?
2: Depèn.
0: Putada per qui? Perquè tu ja estàs mort. Tu ja estàs mort. I és igual.
2: Et rellisca.
3: I ja no existeix per tu, això.
0: Qui hagi fet calés d'això no és cap putada.
3: No, clar, mira, clar.
0: Ja està, el llibre del desassossec és un recull fragmentari i melancòlic sobre la identitat, la ciutat de Lisboa i el sentit de l'existència.
3: Desassossiego, eh?
0: Llibre més. Va morir amb 47 tacos, segurament per problemes relacionats amb el seu alcoholisme. I ara, Roger, prepara't.
3: Aviam.
0: Oriol, prepara't.
2: Aviam, prepara't.
3: Vale.
0: Anem a matar algú, i atenció, avui està a punt de passar una cosa molt grossa, perquè us podria parlar d'Alexandre el Gran.
3: També?
0: Us podria parlar de Lluís II de Baviera, conegut com el rei boig, i m'ha quedat aquí a la... Ai, llàstima. Perquè aquest tio construïa els castells de somni com aquell de Newcastle, però avui us parlaré. De qui us parlaré? Posa'm la música, Roger.
3: Aviam, hòstia... Ara quedarà fatal, això,
0: sí?
3: Eh?
0: No entra?
3: Sí, ara quedarà molt malament,
0: per què?
3: Això. Perquè no entra, molt malament.
0: Bueno, mira, jo us ho vaig explicar.
3: Te la tiro.
0: Avui tanquem el cercle.
2: Ah.
0: Fa només dos dissabtes us parlava del rei del jazz, nascut el 30 de maig. Vale?
3: Sí.
0: I avui us torno a parlar del rei del jazz. Mort el 13 de juny.
3: Hòstia.
0: Oh. Ah, amigo, és un tio que hem pogut tenir... Hem pogut commemorar el seu naixement
2: i
0: la seva mort. I és en Benny Goodman, que va néixer un 30 de maig de 1909, que feia un programa, i moriria un 13 de juny de 1986, a l'edat de 77 anys, un dia que fem programa.
3: I a més molt pròxim en el temps.
0: Molt pròxim en el temps. No, fa dues setmanes.
2: Perquè tot el tema del jazz o les grans figures del jazz eren principis del segle XX, finals del segle XIX.
0: Era aquell tio que va revolucionar el jazz, el va barrejar amb el swing, va introduir la comunitat negra que estava fora, per tant, va fer que el jazz fos molt i molt i molt millor.
3: Molt bé.
2: Ens encanta.
3: Avui quanta gent, eh? També hem de dir l'aniversari de la meva mare avui, també.
2: Bueno, felicitats.
3: Com es diu? 60.
0: Esther.
2: Felicitats, Esther.
3: 60 anys, ja.
0: Caram. Se la veu jove. Fa temps que no la veig.
3: Vale.
0: Se la veu jove.
2: Jo també. Com que fa temps que no la veig, però sempre pregunta, felicitats del Sanahuja gran i del Sanahuja petit.
3: Ah, exacte.
0: Molt bé.
3: De la família Lluc Sanahuja, va.
0: Molt bé.
3: Molt bé, doncs res, escolta'm.
0: Anem a resoldre allò, que
3: ho hem de fer, allò.
0: Vinga, va.
3: Som-hi. A veure, Sanahuja, tenim...
2: Torna a posar.
3: Tenim 3 minuts i mig i tota la confiança del món depositada sobre vos. Anem a escoltar-lo, va.

0: a veure...
1: És que no, ja ho traurem o no?
0: És una, hi ha una cinta transportadora, però que no avança de manera contínua.
2: No,
0: avança,
2: així.
0: No, no. Avança en pla i porta un element a un lloc, uns braços robòtics, i fan una sèrie d'operacions, segueix...
2: Val, doncs aquesta sèrie d'operacions, que és el que tu vols que jo descobreixi,
3: sí.
2: Val? El,
3: que, tota
2: fan, el que fan és empaquetar.
0: No.
3: Oh!
2: Doncs si no empaqueten...
3: Aviam, aviam, va, tira-la, tira-la.
2: Mira. Torna a posar. Aquest xup-xup-xup-xup és quan...
0: No, no, no.
3: Bueno, no,
2: ah, no,
3: el,
2: sí.
3: El gesto el feia bé.
2: Aquest xup-xup-xup-xup... Sí. Ah, ah, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Pot ser que sigui... Que posi bé un...
3: Bueno, t'estàs apropant, o sigui, amb el gesto jo ho veig.
2: El que fa és, amb unes pales, reubica...
0: No, no, no.
3: No?
0: No, no, no.
3: Munta.
0: Munta.
2: Munta.
3: Les pales munta.
0: Sí.
3: Bueno, pales, braços, com deia el Lluc.
0: Més aviat una
3: el Lluc cadena... ha fet uns gestos que...
2: Va,
0: un muntatge, aquest, és un muntatge.
2: Aquest gest, no, no. Aquest gest així...
3: Els gestos que ha fet el Lluc
2: així... Pot ser que posi algun tap o alguna cosa...
0: No.
2: O algun tornillo.
3: No, home, si algun,
0: algun
3: però...
0: Algun tornillo
3: no.
0: Pot ser que posi, però...
3: No.
2: Torna.
0: És un so que ara mateix, en aquest precís instant, s'està produint a Martorell.
2: Va, doncs estem parlant de temes d'automoció.
3: Va, vale. Bueno, vale.
0: És com el Sadavida.
3: L'hem deixat la porteria buida.
2: Sí. Ah, llavors, sí, sí, sí. Pot ser que sigui, fent això que fas, que sigui una màquina de soldar. De perquè, clar, és que les, estic
3: no
2: pensant en les màquines que jo he vist,
3: no
2: eh?
3: No definiria així.
0: No. Bueno, bàsicament
3: bueno,
0: és
3: queda menys d'un minut.
0: És
3: va,
0: una cadena de muntatge de
2: sí,
0: cotxes.
2: De cotxes, sí, val, sí, sí, val.
3: Sí, però poder-se anar aquí volia alguna més específic.
0: Ah, volia saber...
2: Estava, estava sí, pensant...
3: Aquí volia saber...
0: Ell volia dir que estan, estan, és quan estan enganxant,
2: ara,
0: estan posant
2: ara,
0: el vidre a la porta...
2: Jo em pensava que volíeu anar
0: no,
2: a aquest
0: no,
2: punt,
0: no,
2: eh?
0: No tant. Jo que no, m'haguessis dit cadena de muntatge de cotxes
3: sí.
0: Ja...
3: Era especialment per tu avui.
2: Moltes gràcies.
0: No passa res.
3: Bueno, de res, escolta,
0: això
3: amb això ventilem el 13
0: sí.
3: De juny, encarem ja la recta final de la temporada
0: sí.
3: I dissabte vinent aquí estarem, eh?
0: Home,
2: sí.
0: Home,
3: dia
0: home.
3: 20.
0: I l'altre?
3: I l'altre.
0: Vale.
2: I llavors ja... Llavors ja...
3: Dios dirà. Bueno, va, doncs ara fem, ara toca per escaleta, tancament del programa.
0: Molt bé, fes un acomiadament tipus papal, digues, germans, aneu-vos-en en pau.
3: Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Hala, fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Goodbye.

0: dimarts. 9 del vespre. La Pinta. El programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
1: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
2: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
0: Les que t'importen una merda.
2: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 amb Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macro batuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30. 31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha restablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació de l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada. Però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta Pota Nord, i també a la Ronda Litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
5: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències, doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i vestides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
0: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual, i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
6: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
7: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
6: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
8: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
6: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
9: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
10: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en l'utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
11: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
12: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
11: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
2: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i de dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
0: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll, a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
14: Per fer això.

0: les hores que tu vulguis.
1: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tancars reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
3: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
2: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
3: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
4: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
5: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
4: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
2: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
3: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tremp Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
6: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia.
7: Vam començar a Talarn a fer una petita fira que fa 14 anys, podem dir, i ara estem, crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
6: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
3: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip d'Àlex Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa dissabte amb un

0: 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
1: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera descens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
3: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es va molt al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta, que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o en pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
1: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'handbol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final, que va guanyar ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei lliga a la pista del Liceo.
2: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar bé.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: Just what is it that you want to do?
4: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.
5: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30. 31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podran acompanyar de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestió ferroviària ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura, i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí, precisament, s'ha produït un accident que, en el seu moment, ha obligat a tallar dos carrils. Ara, com diem, només en queda un de tallat, també un carril tallat a la C60 a Argentona en sentit Granollers, i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
0: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
5: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
6: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateixi un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
5: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
7: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
5: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
8: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant de política i, en aquest cas, d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de televisió Costa Brava.
9: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
10: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre al Tarragonès s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
11: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
10: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No ha estat l'únic relleu de la jornada, perquè Bot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Bot, movent Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, acomiada avui amb la gala de cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
12: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambín, codirectora del FICCAT.
13: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
12: La gala de cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Viña Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
2: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
14: Mamà, clar, no anem a jugar amb mi, tu m'ho vas prometre.
15: Ani, es diu Ani.
16: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'An, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Viña ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge rodatge al llarg format.
15: I quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la i per això, al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
16: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
2: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
17: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
18: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
17: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest play-off. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex-Arlequina Toscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
0: I a la tercera federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament al tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
20: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es va mutar el partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o en pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins al 2031.
2: L'ucraïnès procedent del Aleto Futbol Club hongarès arriba a canvi d'€1 milió i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
2: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
2: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la Sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
2: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim en bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
2: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señurek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
2: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comú.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, Escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
3: La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
5: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I found a place of my own. It feels like a way back home, where I try to get away from the things that I know.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Y'all ready for this? Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: smoke weed every day.
1: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Xisantia Show. O això. O això. Et provoca nostàlgia? El desvan d'Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Saludacions de qui us parla, sóc en Doixa, avui capítol 198 de Viatge Electrònic, un programa on escoltarem, com cada setmana, molta música i variada, chill, down tempo i house que tira cap al jazz, la chill zone de cada setmana i per acabar, com sempre, amb ritmes més intensos com l'electro o els breaks. Així que comencem el programa d'avui i ho fem marxant a Chicago, ja que un dels segells fetitxer d'aquest programa, International Anthem, el proper 31 d'octubre edita Nova Referència, el responsable de la qual és el bateria compositor nord-americà Makaya McCraven, que ens presenta Technologic, un EP de 5 tracks que ha comptat amb la col·laboració de Theon Cross i Ben Lamar Gay. Jazz contemporani barrejat amb electrònica psicodèlica, del que escoltarem el tercer tall de nom Prime.

Continuem amb aquest rotllo jazzístic, però ara portat al 4x4 per parlar del nou treball del DJ i productor francès DJ Oil. DJ Oil va ser membre fundador de l'influent trio francès Troublemakers, que amb el seu estil de barrejar jazz i trip-hop va ajudar a definir a tota una generació de música electrònica a França. Doncs aquest senyor, DJ Oil, ha dit el proper 13 de novembre i pel segell canadenc Multiculti, nou treball de nom Reserve, 10 tracks de ritmes esotèrics i textures analògiques i spoken word, del que escoltarem el primer tall de nom Afters.

Sing,

Doncs 9 minuts de tema que han durat, però és que l'he volgut deixar sencer perquè així es podia apreciar tot el viatge que fa aquest tema i el viatge que ens ha fet fer DJ Oil amb aquest fantàstic tema Afters. Ja ho veieu que acaba així amb una... molt tirant cap al jazz, però l'spoken word que hi ha pel mig i tal. Bueno, no sé, que m'ha vingut de gust deixar-lo pràcticament tot sencer i per això he deixat sencer. Va, seguim endavant. Entrem ja cap a més a la pista avall. Feia dies que no punxava res d'aquest segell. Marxem a Turquia, ja que Oath el passat setembre editava nou treball del duet de productors londinencs Earthly Measures. From Earth és el nom de l'EP de 6 tracks, on es rodegen de col·laboradors com el xilè DJ Raf, l'argentí Balam o el colombià Okra. En aquest tema de nom que és una fusió cinètica de percussió afrollatina, textures analògiques i energia breakbeat del Regne Unit, barrejada amb un sample de Fela Kuti que proporciona un viatge psicodèlic amb uns baixos molt potents creats per el moviment. Anem-lo a escoltar, va.

Estem escoltant un tema original del 1995 que el segell londinès Mysticisms reediten el proper 15 de novembre. Els autors són els DJs i productors Alexis Worrell, els germans Casper Andarius Kedros i David Jenkins, el sonounas DJ Chakra, que van unir forces per crear Tranquil Elephantizer. I d'aquí va néixer aquest single que forma part de la història del clubbing del Regne Unit i que es titula Zombie Down.

Seguim el viatge electrònic amb el house més deep i soulful, i no ens movem de UK, ja que Brighter Days acaba d'editar nou single, els responsables del qual són el digi productor Felix CW i els cantants i digis productors Rico i SI, que ens porten aquest fantàstic Lock the Groove.

Anem a València, ja que ja ens espera la branca que tira més cap al house més tecnològic de Basement Discos, Miura, que el passat 6 d'octubre editava el senzill de debut al segell del digiproductor francès R1D1. In the Soul combina bateria baix minimalista, sintetitzador d'estils dels 90, instruments de jazz, i el resultat, que és doncs una melodia amb un so únic, ideal per la pista de ball.

Entrem a la Chill Zone i ens relaxem una mica, i per això marxem al Japó, que són uns mestres amb això de la música més tranquil·la i ambiental. I és que el petit segell White Paddy Mountain, segell regentat pel productor tècnic de Soy DJ Chihei Hatakeyama, el passat 7 d'octubre editava nou treball de nom Welcome to Osaka, els autors del qual són el propi Chihei amb el músic i compositor James McAllister, que ens regalen quatre temes ambientals i orgànics preciosos, del que destaco el primer tall de nom Form.

Seguim amb aquesta chill zone d'avui, una mica més llarga de l'habitual, perquè us vull parlar de la nova referència del segell canadenc NAF Recordings, que el passat 9 d'octubre editava Rest Here. El nom de l'àlbum de Car Culture és que és un dels alter egos, i em sortirà, de Daniel Fisher, conegut mundialment com a Physical Therapy. En aquest àlbum de 12 tracks hi trobem Dream Pop, Down Tempo, Show Wave, en un viatge psicodèlic i càlid. Escoltarem el 8è tall de nom Coping Mechanism.

Recordeu que esteu escoltant Viatge Electrònic i que acabem de passar la Chill Zone per entrar de ple en el món dels breaks i de la intensitat. Sempre que acabem el programa, ja ho sabeu, de manera intensa. Així que marxem cap a Mèxic, ja que el segell Isla ha editat un nou àlbum del DJ i productor Pablo Arrangoiz, que amb un dels seus múltiples àlies, DJ Fitness, edita Más Kiki que Bouda, on Arrangoiz presenta una visió refinada de la música de club moderna, on barreja diverses variants de ritmes llatins amb experiments mínims de glitch i sense perdre mai el ritme, oscil·lant entre l'humor i la hipnosi al més pur estil DJ Fitness. DJ Fitness, també conegut com a... Ara no me'n recordo el nom. Bueno, ara us ho diré. Estem escoltant el tall de nom Microbass 2025.

Tornem a UK, ja que el segell de Bristol, Banoffee Pies Records, el proper 7 de novembre edita dins la seva sèrie Originals el seu BP028, que és el debut dels artistes Sleep i Bamao Yende, un EP de 4 tracks de breaks i ritmes del que escoltarem un dels talls de Sleep, titulat Break Stance.

No ens movem de London, ja que el segell All My Thoughts el passat 7 d'octubre editava un nou EP. Les responsables de DJ i productora britànica Mido. Colorblind és el títol, UK Garage i Breaks, del que escoltarem el tema que li dona nom a l'EP, Colorblind.

Últim tema d'avui, acabem a Colòmbia, ja que el segell de Berraco & Company, Tratra Tracks, edita nou treball del digiproductor francès De Grandi, que ens porta Testadura, un EP de 4 tracks i 2 remixos de Turbo Club i Dubstep, del que escoltarem Yeah But Still. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a totes les emissores per la confiança en emetre aquest programa. A la gent que ens escolta com a podcast des d'iVoox també, moltes gràcies. Us ha parlat Doxa, Viatge Electrònic torna la setmana que ve, així que no hi falteu, que passo llista. Fins llavors, salut, força electrònica. Adéu, adéu.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joan Jo Vingut. No.

just what is it that you want to do?

hustling.

Yeah.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, a més dijous a Ràdio Caldes.
2: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Avui és dijous 11 de juny i el calendari ens recorda que és el Dia Internacional del Joc. Un dia que la ONU celebra amb un lema: el joc fa un món millor. I sí, jugar ens ensenya a conviure, a negociar, a perdre sense enfonsar-nos i a guanyar sense trepitjar ningú. Però avui la pregunta és una altra. Qui està jugant amb qui? Perquè mentre celebrem el joc com a eina de creixement, resulta que el tauler del món real s'està movent a una velocitat que ni els adults entenen o entenem. Ahir la Comissió Europea va dir prou, ha frenat les noves funcions de la intel·ligència artificial d'Apple i ha obligat Meta a obrir WhatsApp a la competència. Un estat europeu enmig d'un joc global on les regles les escriuen i les escriuen els gegants tecnològics. I aquí, a casa nostra, el debat és un altre. Hem de tancar l'accés a les xarxes als menors? Perquè el pati del joc dels infants ja no és la plaça, ni el parc, ni el carrer de Caldes. És un pati digital invisible, ple d'algoritmes que saben perfectament com retenir-los. Hem passat de jugar al carrer a ser jugats per la tecnologia. I mentre discutim com protegir la infantesa, hi ha una generació que avui directament ha deixat de jugar. Són els joves que afronten el segon dia dels Pau. Llars calderines amb els nervis a flor de pell, carpetes plenes de punts i la sensació que en un full de paper s'hi juguen al futur. Un sistema educatiu que els avalua com fa dècades, mentre a fora els espera un món on la intel·ligència artificial ho està capgirant tot. Potser per això avui el dia del joc ens interpel·la més que mai, perquè jugar no és només cosa de nens, és aprendre a moure's en un món que canvia, és entendre les regles, és saber quan cal seguir-les i quan cal reescriure-les. Potser el repte d'avui és aquest: tornar a jugar, però amb consciència, i sobretot no deixar que siguin altres els que juguin per nosaltres. Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'aquest dijous. A la primera hora, tot just després d'aquest sumari o del sumari, si ens dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous Endavant les Atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina Catalana de Caldes. Un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I a més, avui tindrem sorpreses. I a la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en fer poble i fer comunitat. Per parlar-ne, ens acompanyarà Alina Dino, una dona profundament connectada a les necessitats del barri, del poble i de la comunitat. I quin millor lloc per expressar mancances, reptes i oportunitats que aquesta plaça pública que és el fòrum. Doncs sí, així doncs iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Són dijous, 11 de juny. Farem un recorregut ràpid, perquè aquí tenim ja a la Susana i al Pablo, que me porto una gran sorpresa, perquè jo veia un Pablo, qui serà aquest Pablo? Ara el presentaré. Però, en fi, començarem amb aquest, que recordant que és 11 de juny, i abans d'entrar en matèria fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui van passar coses que val la pena recordar. De fet, ja han passat, per exemple, per recordar-lo, no, 162 dies d'aquest 2026 i en resten 203 per continuar escrivint-lo. El Saltoral ens reporta a Santa Alícia i Sant Bernabé. Si us dieu així, moltes felicitats. I perquè, pel que fa dies temàtics, un ja l'hem recordat en l'editorial, que és el Dia Internacional del Joc, perquè el joc és molt més que una activitat infantil, és un dret, és un aprenentatge i és convivència. Tradicionalment se celebrava el 28 de juny, de maig, impulsat per l'Associació Internacional de Ludoteques i per la doctora Franklin. Però des del 2024 l'ONU ha proclamat oficialment l'11 de juny com a Dia Internacional del Joc. Així que ara tenim dues dates per celebrar-lo. Doncs benvinguda sigui. Un missatge molt clar. El joc fa un món millor i és un dret reconegut a la Convenció de Drets dels Infants, que avui més de 40 països celebren aquesta jornada. També és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una efemèride per recordar la importància del diagnòstic precoç d'un càncer que afecta a més de 1.200.000 persones, homes, no?, al món. No està relacionat amb hàbits de vida, sinó sobretot amb l'edat i els antecedents familiars. El diagnòstic es fa l'urònec, amb tracte rectal i l'analítica d'antigen prostàtic específic, que es diu així. Detectar a temps és curable, totalment curable, i per això avui és un bon dia per recordar als homes de més de 40 anys que les revisions salven vides. També és el Dia Mundial del Funcionari Judicial, perquè se celebra cada segon divendres de juny i reconeix la feina dels professionals que fan possible l'administració de justícia. Una efemèridic impulsada per la Unió Internacional de Funcionaris Judicials i que va estar creada l'any 1952 i representa 96 països. Una professió sovint invisible, però essencial per garantir imparcialitat i resolució de conflictes. I, de fet, ho deixaré aquí perquè no faré esperar ara aquesta sessió que toca, que és setmanal, cada dijous d'endavant les atxes, i amb la Susana Corxo i el Pablo. Doncs això, ho deixem aquí perquè la història no s'acaba mai, però el programa sí que ha de continuar.

0: I ara sí, obrim el nostre espai de dijous, endavant les atxes, aquest racó on la llengua respira, es transforma i ens explica com som. Avui la Susana Corcho no ve sola, ens porta una companyia molt especial, en Pablo, Pablo Blanco, alumna seu del català i, a més, perquè ja ho coneixem d'aquí, no en aquest espai concret del fòrum, però sí que el Pablo, en companyia amb la José, ha estat a la ràdio diverses vegades, tant a Vincles com a Sota les Jambordes, com a Paraules, Música i Lletres a la Fresca. Doncs, en fi, avui és també bé com a alumna de català, però com no pot ser d'una altra manera i el Pablo és músic, doncs ens regalarà una actuació en directe aquí a la ràdio. En fi, primer de tot, benvinguts, Susana.
1: Hola a tothom, benvinguts.
0: I Pablo.
2: Hola, què tal, Conchi?
0: Va, encantada de que estiguis aquí, perquè, sí, perquè ha costat una mica, jo, eh?
2: Sí, sí.
0: Bueno, per part meva, la Susana ja veig que no.
1: No, ja està, ja ho hem aconseguit, ja el tenim aquí.
0: Doncs, Susana, si et sembla, comencem pel fil que van deixar primer, si vols, abans de passar a parlar amb el Pablo i tal, per on ho havien deixat la setmana passada, no? Sí. Que era aquella dita tan popular, en aquest cas en castellà, zapatito blanco, zapatito azul, i que te va quedar una mica com que te va agafar de sorpresa,
1: sí,
0: però crec que avui ens ho portes bé, tindrem aclariment.
1: Va. Primer de tot, vull donar les gràcies doncs, a aquesta proposta, perquè per nosaltres és un repte, no? Allò que hi hagi gent interessada a saber doncs, els orígens i d'on provenen, doncs,
0: ja Mariluz Talavera, Mariluz Talavera va ser la persona que...
1: Doncs gràcies, gràcies Mariluz, i per tant, doncs, anem a parlar d'aquesta cançó. En principi és una cançó infantil, he anat remenant i buscant els seus orígens, que en principi tot ve de Mèxic. Va sorgir aquesta cançó de Zapatito Blanco, Zapatito Azul, doncs va sortir de Mèxic i en aquest cas es va anar estenent per Llatinoamèrica i ens va arribar aquí doncs, a la península. És veritat que aquesta cançó l'he estat buscant, però en català pròpiament no la tenim. Sí que la tenim versionada, com Sabateta Blanca, Sabateta Blava, digues quants anys tens i gira't de costat. I es comença a contar. Però sí que és veritat que el que tenim és que aquesta cançó en realitat serveix doncs, per anar comptant a les persones i per fer com una mena de sorteig. Però anem enrere, anem a parlar dels orígens, perquè en un principi aquesta cançó, que és sembla infantil, ara després parlaré que no ho és tant, sembla infantil, doncs era perquè els nens jugaven en una rotllana, cadascú posava el seu peu al centre de la rotllana, per tant hi havia un peu de cadascú dels participants, i aleshores es cantava la cançó. I a mida que es cantava i s'acabava la cançó, doncs s'anaven eliminant peus, perquè persones, i guanyava doncs qui, en aquest cas, un cop s'acabava la cançó i no havia estat assenyalat, doncs era el guanyador d'aquesta rotllana. Tot això era a nivell infantil i que servia doncs, per anar controlant, per anar comptant un, dos, tres i així repassaven números també. Si ho passem a la tradició nostra, aquí ens anem cap a Catalunya, i és una tradició doncs, de jocs per comptar i per anar triant. En català sí que tenim, doncs, ben segur que us sona, doncs, una plata d'enciam, sí? Una plata d'enciam ben amanida, ben amanida. Doncs aquesta cançó doncs, serveix pel mateix, és a dir, anar comptant entre tots i es fa un sorteig i la persona seleccionada doncs, o bé és la que queda eliminada o bé és la que ha d'anar doncs, a fer alguna activitat, a ser la primera en actuar en algun fet, en alguna activitat infantil. Però el més interessant de tot és que he anat remenant i he trobat que això m'ha agradat molt i per això n'hem de parlar. I és que això ve, sabateta blanca, sabateta blava, ara la poso en català, però ve de, en aquest cas, al segle XVII, perquè antigament, en el segle XVII, les núvies, estem parlant ja de núvies, no infantil, sinó ja són mòduls, les núvies anaven de color blau. Anar de color blau significava fidelitat, permanència, veritable amor, vés a saber, però bé, som al segle XVII, no sé fins a quin punt ens arribava l'amor tan veritable. Aleshores, les dones que anaven vestides de blau, doncs eren aquelles dones que realment doncs, eren compromeses a formar parella. I havien de triar entre la sabata blanca, perquè blanc sempre és símbol de puresa, o la sabata blava, que era símbol de fidelitat. I aquí hi havia aquesta tria, i d'aquí sortia doncs, la cançó. Per tant, si triava la blava i li anava bé, si triava sabateta blava i li anava bé, això significava doncs, que seria doncs, un amor etern, empoderament, la dona tindria doncs, com per tirar endavant aquell matrimoni. Si triava la blanca i no li anava també, doncs evidentment doncs, és que no, aquí l'amor no perdurava. Per tant, doncs, s'havia fet aquest joc de triar entre blanc i blau, doncs senzillament per això. També és veritat que si mirem, hi havia el segle XIX, ja no és fins al segle XIX, que la reina Victòria es casà amb Albert de Saxònia i va triar fer-ho el vestit de blanc. Per què? Perquè com que era símbol de puresa i cansats de veure aquests tons que no eren blancs purs, sinó que eren així més delicats, doncs es va decidir d'anar vestit de blanc. Ara ja tothom es vesteix com vol, però sí que és veritat doncs, que l'origen venia, he trobat, vés a saber si realment va així la cosa, però era el símbol del blau era fidelitat, el símbol del blanc era puresa, i per tant s'havia de triar per aquí.
0: Molt bé, doncs doni-do la història que té aquesta sabatito blanco, sabatito azul, sabateta blanca, sabateta blava.
1: Exacte, és que ho vaig trobar molt interessant i dic d'una cosa que era doncs, pels adults, que després passava a infants, que ho hem anat transmetent i ara doncs, és per anar contant i ja està.
0: Ai, espero que la Mariluz estigui escoltant perquè ja veus això, tota la història que té darrere.
1: Si no, que ens busqui Remeni parlant en el fòrum i veurà que el fòrum de dijous hem parlat. I agraïm a la Mariluz.
0: No, ella segur que escolta. És una de les nostres assídues oients.
1: Exacte.
0: Sí. Això és molt important, saber que tenim difusió, no? Vull dir, i persones que escolten el programa.
1: Molt bé. Doncs, després volia continuar parlant així de llengua, però volia parlar-vos d'aquí al poble, del català Caldes, perquè bé, continuem amb el voluntariat per la llengua, i de fet ara ens trobem que tenim algunes aprenentes, i no tenen parella. Des d'aquí, darrere micròfon, davant del micròfon, dic, busquem voluntaris i voluntàries que ens donin un cop de mà per practicar la llengua, perquè és necessari. Per exemple, el Pablo és un aprenent lingüístic, forma part del voluntariat, oi que sí, Pablo?
2: Sí, així és.
0: Forma part del voluntariat com a
1: aprenent.
0: Aprenent. I que té la seva parella, ja la tens?
2: Sí, tinc una parella, sí, de Palau, i molt bona. I, bueno, també, bueno, primer de tot, perdoneu si no parlo català molt bé, ja sabeu que estoy a nivell bàsic,
0: però ho fas superbé.
2: Però tinc la sort de tenir a la millor professora del món, no? La Susana Corcho, i la Carme també és molt bona. Però...
0: No, i tenir també la teva parella, que, ja no sé si...
2: La meva parella ahir va parlar català una bona estona, ahir a la nit. Ella... quería dibuixar,
0: sí?
2: volia dibuixar una mica i jo no parava de parlar en català, i jo, Pablo, cállate ya, ¿no? Una mica que... Però bueno, ¿qué estaba bien? Que, sí, bueno, es important tener una bona parella lingüística perquè així te en corrigeixi, ¿no?
1: Te corrigeix i t'ajuda.
2: I, de fet, ahí hi ha molts d'amics que s'han ofrecit, no?
1: S'han ofert
2: i tinc un bon amic que viu a darrere que bueno, que parlo també amb ell per la Sara i
0: ell parla en català.
2: Sí, i a part i l'altre dia vaig trobar a un altre amic i li diu, a partir d'ara havia parlat català amb tu. I diu, ah, Pablo, quina alegria, o sigui que me diu una forta abraçada, saps?
1: Molt bé. És un repte,
0: És tirar-se a la piscina.
2: Sí, sí.
0: O llençar-se, perdó. Perdó, Susana.
1: No,
0: llençar-se a la piscina.
2: A la gent crec que li agrada, no? Que la gent que ve d'un altre lloc parli català també, no? Com el papa, no? Que venga de on sea, però que parli català, no?
1: Exacte.
0: Que aquests dies estem
1: amb el tema la llengua.
0: Avui ha marxat, avui ja la cosa estarà com més tranquil·la. Sí que és veritat que les imatges que tenien d'ahir eren molt maques, sobretot de la Sagrada
2: Família.
0: I aquest final apoteòsic allà amb la figura de Gaudí. Vull dir, tot i que això no estaven allà presents, però el veient.
1: Bé, sí. I també és el que deia...
0: Bueno, no sé, vosaltres hi estàveu presents.
1: No, nosaltres no, però una de les companyes de classe, que sí, una doncs sí que hi va ser. I també a classe n'hem parlat perquè comentàvem que parlarà en català, no parlarà en català el papa, vull dir que ha estat un tema també de debat a classe. Que...
3: S'ha obert a tot aquest home.
1: Sí,
2: què,
1: sí.
2: Què passarà? Què misteri hi haurà?
3: No, pues, ho va fer, va parlar
1: sí.
3: En català.
1: Exacte.
3: A veure, tot el discurs, no, però d'unido.
1: No, no cal, sí. Però sí que és veritat que la qüestió és mostrar la llengua i aquí...
3: I ho ha defensat, eh?
1: Exacte, sí, ho ha defensat molt bé.
3: Seren creients o no seren creients, no, però és igual, es tracta de, a vegades del respecte, no?
2: Ha fet un esforç, no?
1: Sí, exacte, parlar, ha fet un esforç i a més és el que dius tu, és un respecte a la llengua del país, vull dir, penso que està molt bé.
3: A mi el que em sap greu, i no per ell, no? És tot aquest muntatge de que han de ser els el poder, no? Els que, bueno, i també la hipocresia que hem pogut veure darrere, no? Sí. Persones que contínuament estan en contra de la immigració, no? I en canvi allí s'han posat en primera plana. Bé, això no, però sí. Bé, no parlem del que toca.
1: Bé, doncs parlàvem del tema del voluntariat per la llengua, que per una banda necessitem, fem un reclam des d'aquí, davant de micròfon, que necessitem per aquí voluntaris o voluntàries, i que per la nostra banda, doncs, a classe, per exemple, doncs, tenim ja unes quantes parelles lingüístiques, cinc o sis. Vull dir que estem molt contents i contentes d'haver arribat fins aquí i que així doncs puguin practicar la llengua els catalanoparlants donin un cop de mà, i aquelles persones que estan aprenent i que necessiten agafar aquesta confiança, doncs gràcies a ells doncs, ho tiren endavant.
3: Molt bé, molt bé. No? Vull dir, i també molt bé, Pablo, del fet de que t'hagis decidit definitivament a fer les classes. Vull dir, això està molt bé.
2: Sí.
3: Però és que, a més, ho fas molt bé.
2: Sí, bé.
3: Perquè és el fet de dir, ja no me quedo només que en fer classes, sinó portar la llengua directament.
2: Sí, el problema d'aquí també és la feina, no? Que jo, per exemple, vaig estar... con molta feina, no, he tingut que deixar les classes, luego després retomar, no, i a vegades és millor centrar-te en un moment, no,
1: i
2: decir, vull aprendre en català i centrar-te en això mateix, no? No dispersar-te, no? No sé si me...
3: No, t'entén perfectament, perquè a vegades...
2: I a vegades com surtes, retomes, no? I
1: si, clar.
2: I a vegades no termines de...
3: Exacte. Clar, i ara dius, és el moment... Tinc ara més
2: ara és el
3: temps.
2: Moment, ara és el moment.
3: Sí,
2: tinc
3: i a més que t'ajudarà moltíssim, també en la teva tasca de cantant i de tot.
2: Sí, i a més que a mi m'agrada també conèixer altres cultures, altres llengües, i em sento bé com... Clar. Em sento bé parlar d'altra llengua, no?
1: I d'altra banda, també vam estar parlant a classe, doncs, reptes per tirar endavant la llengua, i el Pablo, doncs...
2: Sí, presentar els concerts en català. I de fet
3: estic fent,
2: sí.
3: Presentar, tu quan... I a més ara que cada cop teniu més concerts, no?
2: Sí, sí. L'altre dia al Saulons, al Xili del Saulons, també vas presentar a català.
3: Espera, els grups és Súriac?
2: Súriac... Por una altra banda i per l'altra Acústico.
3: Acústico, que continuen les dues.
2: Que continuen les dues, sempre.
3: I ara, que ve època d'estiu,
2: no?
3: D'estiu, sí. Època de festes, major...
2: Sí, de xiringuito, de mojito...
3: Sí. I aquí a Caldes, d'unidó, en totes les festes de barri que hi ha,
2: sí,
3: segur que
2: sí,
3: ja esteu combinats.
2: Sí, està també un pla de l'Ajuntament, la Sonateca, de música en directe...
1: Sí.
2: No?
1: I participareu.
3: Això a l'Escaldàrium, oi que sí?
2: Sí, a l'Escaldàrium també.
3: No sé si és el Sonoteca, l'Escaldari.
2: Sí, són diferents, diferents projectes. Sí, però bueno.
1: Ah, està bé, doncs mira, aquí ens estem, aquí a partir de la ràdio ens anem informant, doncs, les teves actuacions, Pablo, sí?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé.
2: Bueno.
3: No, i que té un bagatge, eh?
2: Vull dir,
3: el Pablo pensa que tampoc porta tant de temps. Va ser a través de la pandèmia que vas arribar.
2: Sí, sí.
3: I ve d'Almeria.
2: Vas quedar sense feina.
3: Andalús de tota la vida.
2: Jo vaig a treballar com a guitarrista en una orquestra i per la pandèmia vaig quedar sin...

0: Això bueno. És el que diu ell. Mou, sí. Mou, remou tot. Yeah.
1: Va. Bé, volia fer una anotació, i és el tema que aquest dimarts passat havíem d'haver fet el gran dictat.
0: Així, remarca't, que no s'ha pogut fer.
1: Però, malauradament, com que teníem el tema de les vagues d'ensenyament, doncs es va anul·lar i s'ha ajornat. Amb la qual cosa, dimarts que ve, dimarts dia 16, es farà el gran dictat a les cases dels mestres de 10 a 12. Per tant, tothom qui vulgui és convidat. Dimarts dia 16, de 10 a 12, allà a les cases dels mestres, i es farà doncs el gran dictat amb alumnes les diferents escoles d'aquí de Caldes.
0: Perquè, pues, molt bé, o sigui, és que ja ens havia arribat la notícia,
1: clar,
0: i clar, però el fet de que no desapareix, vull dir,
1: exacte,
0: aquesta activitat.
1: Ho passem a dimarts.
0: Senzillament s'ha ajornat.
1: Ah, exacte, per tant, era per remarcar això. I després volíem, doncs, saltem ja, avui anem ajornant i anirem a parlar, doncs, del català més enllà.
0: De català més enllà, als barbarismes.
1: Als barbarismes. Com cada setmana portem aquí alguns barbarismes, algunes paraules que no són correctes, i anem a buscar la forma que s'escau, la forma que toca. Per tant, per exemple, tenim el verb aclarar. No és aclarar, no hem de ni aclarar la roba ni aclarar conceptes, hem d'aclarir, hem d'aclarir conceptes, o si parlem de la roba també podíem dir esbandir, també la roba, que aquest terme és més correcte amb la roba, esbandir la roba, per tant tindríem aquesta. De la mateixa manera jo dic aclaració, he de fer una aclaració, no.
0: Un aclariment.
1: Hem de fer un aclariment. Molt bé.
0: Aquí es tracta de, per exemple, quan jo t'he preguntat en un principi, aquest aclariment de la sabateta blana.
1: Això mateix.
0: Dir, quan hi ha un dubte, quan hi ha doncs, alguna cosa a remarcar, però aclarir-la realment.
1: Exacte. Molt bé. Després tenim la paraula aconteixement. Aquesta paraula és que se sent moltíssim, aconteixement, un event. Bé, això ens ve del castellà, però no, ni aconteixement ni event.
0: Esdeveniment.
1: Esdeveniment. Que més d'una ocasió m'ho han consultat i a més no agrada, perquè quan em diuen event i jo dic no, la paraula és esdeveniment, no, és que és massa llarga. Bé, doncs a veure, la llengua porta això, hi ha paraules més llargues, paraules més curtes, i aquí està la gràcia, la riquesa.
0: Un evento és en castellà.
1: Exacte,
0: això sí que es fa servir.
1: Això. Després tenim la paraula averiguar, hem d'averiguar, doncs
0: consultar.
1: Podíem consultar, podíem esbrinar.
0: Esbrinar.
1: Aquesta paraula és molt maca, esbrinar.
0: Sí.
1: I malauradament...
0: Investigar.
1: Investigar.
0: Clar, investigar és esbrinar. Vull dir,
1: exacte,
0: que també,
1: sí.
0: Investigar és correcte dir-la en català o en castellà, però és millor esbrinar. No?
1: Això. Per tant, deixem aquest averiguar fora, ja sona fins i tot malament a les orelles. I una que ha sortit ara fa molt poc, que m'ha sortit a mi, és la paraula cumpleanys.
0: Aniversari.
1: Clar, tenim la paraula aniversari a classe. N'hem parlat, ha sortit el tema, i per tant tenim, no és cumpleany sinó que és aniversari, de la mateixa manera doncs que hi ha, quan hem de felicitar, sí que podem dir felicitats, però la paraula que toca en català és per molts anys. I aquí m'ha dit per molt, ahir ho comentava, consultava amb altres companys.
0: Feliç aniversari, no, per molts anys.
1: Per molts anys, per molts d'anys,
0: Però bé. O moltes felicitats, si no vols dir per molts anys.
1: Felicitats és una manera més col·loquial.
0: I a més pots felicitar el sant, no necessàriament són els anys. És la diferència, no? Vull dir, la diferència de dir per molts anys es refereix a que ets el teu.
2: Em pots dir també, felicitats per el teu aniversari?
0: També, sí, felicitat pel teu aniversari, però també ho dient... Pues, quan arriba Sant Pau, Sant Pablo o Santa Susanna, Santa Susanna pel sant, que el sant és una manera de felicitar, que és així, vull dir que, i el per això l'aniversari queda més correcte per molts anys, i tenir la cançó té anys per molts anys.
2: Clar.
1: Exacte, sí. I després una altra que us havia portat, una darrera, que és enterar-se, no m'entero de res. Bé, aquest enterar-se no, tenim doncs assabentar-se. És que no m'assabento, no m'he assabentat, o el verb adonar-se. Hem de vigilar amb aquest verb perquè de vegades diem a veure si donar-se compte. No m'he donat compte de res. No, donar compte no és correcte tampoc, sinó que el verb és adonar-se. D'acord? Aquestes serien doncs, com a barbarismes. I després passem, si et sembla bé, doncs, algunes paraules nostrades.
0: Nostrades.
1: Paraules nostrades, que són aquelles paraules que són catalanes, que les tenim amagades en un racó i que les volem anar

0: recuperant, perquè són nostres.
1: Són, és que estan en desús.
0: Ah, sí, sí, exacte.
1: I les volem... I són paraules maques, que de veritat que són molt xules.
0: Hi ha algunes més bàsiques, com és, per exemple, en comptes de dir freqüentment, a classe, per exemple, hem dit el sovint. Aquest sovint encara costa recuperar-lo. Hi ha un altre que m'agrada i és, podem dir que una persona, no? Doncs aquest noi és prim, però tenim unes altres formes, és que està molt bé, que és, podem dir raquític, i a mi m'agrada molt, és escanyolit. És que està escanyolit.
1: Veus, aquesta no la fem servir tant, En els llibres, sí. Vull dir, en la novel·la sí que és escanyolit.
0: I una altra que potser també és literària és escardalenc.
1: I tant, que és totalment literària.
0: Escardalenc, Jo, de fet, escanyolit sí que m'agrada perquè és que em surt, i l'altre dia em van fer el comentari
1: i
0: dic,
1: a més,
0: potser
1: a més,
0: no...
1: Però sí que és veritat que escanyolit, mira, l'última que has dit, escardalenc, no em ve, vull dir que no em sona
0: escardalenc,
1: de res. En canvi, escanyolit, moltíssim, perquè ja dic, al llegir llibres tal, sobretot de persones que escriuen en català, vull dir que ho fan filòlogues catalanes, etcètera, és la paraula escanyolit.
0: Escanyolit. Després tenim... retallar, sí que podem dir retallar, és correcte, evidentment, però també, depèn del context, podem fer ús de la paraula escapçar. Si us fixeu, per exemple, quan entrem a internet, de vegades quan estem remenant o tenim una plana i volem escapçar el contingut que ens interessa. També, doncs, escapçar s'utilitza doncs, quan juguem a cartes i volem dividir en piles de cartes i aleshores a veure qui escapça, és a dir, qui comença un cop s'ha repartit. Per tant, hi hauria el verb escapçar. I fins aquí el que eren doncs, paraules nostrades, sí?
1: Sí, però queden les frases fetes.
0: Frases fetes. Els catalans ja sabeu que fem coses, els catalans fem moltes coses, i és que tenim una riquesa d'expressions en català amb el verb fer, com és... Aquesta m'agrada, fer figa. Sabeu què vol dir fer figa?
1: Una cosa que desapareix, no? O que és
0: fer figa és quan ja no pots més, de vegades quan s'acaba el dia, que portes un dia molt estressant, molt carregat, molts nervis, molta tensió, i aleshores fas figa ja, és allò que estàs patapam. Jo ahir, després de classe, que va ser una classe intensa, doncs després allò que arribo a casa ja faig figa, és allò que ja no t'aguantes. O de vegades, quan estem parlant, dic, ai, les cames em fan figa, és a dir, que s'afluixen,
2: com si...
0: Aquesta fer figa, que aquesta és maca. Una altra, la de fer el préssec.
1: Aquesta no l'he sentit.
0: Fer el préssec és fer el ridícul.
1: Vale.
0: Ui, és que mira, és que vaig entrar
1: quin
0: en una...
1: Quin préssec està fent aquesta persona?
0: Vaig entrar en una reunió i vaig fer el préssec perquè em vaig presentar.
2: Jo no feia empresa a parlar català, no?
0: No, tu no fas el préssec. No, perquè...
1: Ningú.
0: Exacte.
1: Ningú que està parlant, parli com parli, és el fet d'atrevir-te ja és molt important.
0: Això no és fer préssec. Exacte.
1: Fer préssec és quan, per exemple, una persona... que vol destacar moltíssim i a l'hora de destacar doncs ho fa d'aquella manera que el que fa precisament...
2: Tan malament que no...
1: No, vol d'això tant, no?
0: Sí, que
1: el que fa és fer pressa.
0: Mira, abans d'ahir em va passar que vaig entrar a la feina, no me n'havia adonat que hi havia doncs, usuaris allà a l'Ajuntament. Pensava que només érem companys. Vaig arribar allò, mira, anava eufòrica i vaig cridar més del compte, i quan em vaig adonar doncs, hi havia allà uns usuaris que estaven bé, doncs estaven demanant una documentació. Allà sí que vaig fer el préssec, perquè vaig quedar ben malament. Vull dir que fins i tot després vaig anar a demanar disculpes perquè dic, mare meva, quin ridícul que acabes de fer davant de gent.
1: Vols dir que ja
0: bé,
1: notaria
0: sí,
1: tant?
0: Sí, perquè em vaig, allò, a vegades que t'enfiles una mica i per tant vaig fer el préssec.
1: Bueno, però una cosa molt important, ho reconeixes.
0: Sí.
1: I això no tothom. Que està el que fa el presa, que la persona que fa el presa, i tan contenta.
0: Després ja és que he anat agafant el fer, el verb fer, amb temes més de cuina, i és fer salat. L'expressió fer salat significa arribar tard. De vegades doncs, fa salat a la reunió, fa salat a classe. El Pablo no fa mai salat a classe, perquè el Pablo és superpuntual, no, eh? Em sembla, sempre és el primer, eh? Vull dir que, però fer salat és arribar tard a un lloc, per tant ja has fet salat, és igual que en un plat, si, un, si cuines i ja li has posat massa sal, doncs clar, ja has fet salat, vull dir que ja no, eh? Ja, sí, ja, no, ja no funciona, ja no va bé. I després volíem, Albert, fer, que, és que en tenim moltes, però podem dir fer un cafè, fer una cervesa, fer un mos, una queixalada, un mos és sí, una queixalada, dic, sí. Anem a fer un mos, allò que a vegades tens la panxa allò buida que dius, ai, anem a fer un mos.
1: Necessito prendre alguna
0: menjar,
1: cosa.
0: Sí, per matar el cuc, doncs anem a fer un mos. I també una que és molt maca, que per aquí no l'he escoltada, però jo tinc companyes de la banda de Vic que ho diuen molt, és fer un beure, anem a fer un beure. És a dir, en comptes de dir, anem, jo sí que dic, anem a fer una cervesa.
1: O anem a fer un vi. Pues anem,
0: a fer un beure. És una expressió molt maca, eh? Fer un beure. Per tant, em va sorprendre. I per últim, fer la llesca a algú. Aquesta expressió m'agrada, fer la llesca a algú, significa doncs, anar emprenyant, fastiguejant. És allò, allò que començo així a tocar-te, a emprenyar-te. Conxi, Conxi, escolta'm, què hi faràs això? I Conxi, què hi faràs?
1: I hi ha persones que ho fan,
2: Sí, xinxar, no?
1: Xinxar, però a més...
2: Sí, jo sóc molt xinxoso,
1: No, però no em refereixo a això, sinó a vegades és el fet de... O te demanen coses i repeteixen, i clar, i
0: això és fer la llesca.
2: Una mica... Més allà de pesat, no?
0: Ah, exacte, sí. Més enllà, sí. Ho heu entès molt bé,
1: Sí.
0: Doncs bé, fins aquí eren les frases fetes.
1: Però no per vosaltres, ni molt menys.
2: No.
0: Va, perquè ara sí que voldria doncs, centrar-me més en el Pablo.
1: En el Pablo.
2: Quina vergonya.
1: No, que va, que va. És que queden pocs minutets i poca cosa te podem preguntar, però sí que pots parlar, no sé si et referirà a la Susana, a la música o...
0: Sí, perquè jo volia, doncs, això, quan vas començar amb la música?
2: Ah, doncs... Jo vaig començar a 15 anys.
0: Amb 15 anys?
2: Sí, en la bateria, primer, sí. I després, quan va viure a Granada, pues, vaig estudiar, vaig començar a tocar la guitarra, també, perquè allí no tenia lloc per a la bateria.
0: La bateria.
2: No? La bateria. I, bueno, pues... anem fent, no? Anem fent con los anys, con los anys.
0: Bateria, guitarra, però ara estàs centrat a la guitarra?
2: Ara estic centrat més en la guitarra per el meu grup, no? Amb la meva parella, no? La José, pues ella canta i jo toco la guitarra, no? I bueno, també tinc una altra banda con... en la que toco la bateria, que ha sido Metator, del Vallès, son de Ripollet.
0: Sí.
2: Y nada, es más metal, más duro, claro. Y tal. Pero bueno. Y Xuria, que es la banda también actual de canciones propias.
0: Ajá.
2: Y bueno, una mica.
0: Sí, que tienes.
2: Acústico de versions.
1: Cançons
2: pròpies.
1: I reivindicatives.
2: I reivindicatives i protestes.
1: Sí.
0: Aquesta és la de Xuria.
2: Es tracta en temes com la guerra civil.
1: Tema de la defensa dels animals, no menjar animals.
2: Sí.
1: I sobretot...
2: El maltrato, la violència de gènere, Palestina. Sí, una mica de tot. La verdad que en veritat estamos... va estar en contra de tot lo establecido, ¿no?
0: Del sistema, ¿no? El sistema.
1: Tot lo que és violència.
2: Tot lo que és violència, sí.
0: Clar.
2: Així és.
0: Clar, per tant, jo t'anava a preguntar què t'aporta la música. Estic veient que la música t'aporta... Doncs...
2: Sí, la música és la meva vida.
1: Escolteu, que queden poquets minuts.
2: Sí,
1: a mi m'agradaria que el Pablo...
2: La canció dura 30 segons, 15.
1: Toca.
0: Vinga, què ens toques? Què cantes?
2: Vull tocar una cançó del meu primer disc, que fa 3 anys que lo vas sacar, ¿no? Y bueno, una canción que salió así por una mica en la montaña y tal, ¿no? Y bueno, a ver qué tal, ¿eh?
1: Ya sabes que el micro ha de estar siempre a prop porque tú ya tens experiencia en micros.
2: Sí, bueno, lo intento así. La feina ben feta no té fronteres, la feina ben feta no té fronteres. T'has quedat amb un pan de nas, t'has quedat amb un pan de nas, carallot, ganàpia.
1: Molt bé.
2: És la primera cançó en català que vas sacar, no? Sacar si es diu així.
1: Treure.
2: I componer?
1: Composar.
2: Composar, no? Vas composar una cançó fa 3 anys.
1: Tu això ho fas molt bé, perquè per això tens la profe i a qualsevol persona.
2: Canta la meva parella. Jo...
1: No, però bé.
2: Jo faig los coros a directe i tal.
0: Clar. Però això de la feina ben feta està bé, eh? La feina ben feta.
2: Sí, perquè un amic meu me lo vas de dir a la feina, no?
1: Doncs, me sap greu perquè estaria aquí, dedicaria tota una hora completa, eh? Precisament hauria estat el moment de dedicar aquesta hora completa, però bé, un altre dia. Doncs Susana, Pablo, moltes gràcies per encantadíssima de que estiguis aquí
2: moltes
1: i que sigui la Susana que te hagi portat, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
1: I doncs, bé, moltes gràcies.
2: I felicitats per el nou espai, no? De Radio Caldes, és
1: sí.
2: Molt maco.
1: Molt bé, i així també avui has estat aquí al fòrum.
2: Sí.
1: Gràcies per, Susana, com sempre, per aquesta mirada tan clara, tan viva sobre la llengua. Aquest espai, endavant les atxes, sempre ens demostra que la llengua és viva, que ens acompanya i que ens uneix. Gràcies a tots dos, avui, per fer-ho possible. I ara, doncs, res, hem de deixar aquí perquè arriba el butlletí informatiu de la ràdio, però no marxeu, que de seguida tornem. I ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que avui dediquem plenament a fer poble i fer comunitat. Perquè si alguna cosa defineix Caldes és la seva xarxa de barris, d'entitats i de persones que treballen cada dia per millorar la vida col·lectiva. I avui ens acompanya una d'aquestes persones que hi està profundament connectada, Alina Dino, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Saulón. Benvinguda de nou al fòrum.
3: Molt
1: perquè
3: bon dia
1: avui,
3: i gràcies.
1: Aquí pots venir com del que sigui. I a tu, vull dir, te n'aprofitarem sempre, Alina.
3: Gràcies.
1: Pots venir a una tertúlia. Per cert, aquesta tertúlia estava programada, però a vegades, què passa? Normalment les tertúlies són els divendres, no? Però per motius de que jo sí he de tenir una entrevista i la tinc per aquest divendres, però a vegades diu, bueno, la passo el dijous i tens un munt de persones, ostres, i que és difícil, eh?
3: Sí, però nosaltres agraïs de que ens dongueu veu i sempre hi ha lloc per millorar i per parlar
1: del poble. I tant,
3: però
1: en aquest cas parlarem de poble, parlarem de barri, parlarem de tot, però qualsevol problema que aquí en una tertúlia es toqui, és que tot això afecta a tothom.
3: A tothom.
1: Pot ser de fora, a veure, imagina't, la visita del Papa. Això també ens afecta a tots.
3: Vull
1: dir que d'alguna manera, pot ser també per el fet de gaudir-la, si vols, no? Pel fet de patir pel tema del trànsit, perquè també això s'ha tingut problemes.
3: Per la concentració de totes les forces de l'Estat en quant a la seguretat del Papa i deixar...
1: Sí, perquè no només era el Papa, són totes les personalitats que
3: correcte,
1: han vingut. No?
3: Correcte,
1: clar,
3: correcte.
1: Clar,
3: correcte.
1: Perquè moltes persones també diuen és que és això vol dir que aquesta persona tingui tanta... poder com per...
3: Influència.
1: Digo, sí que té influència, però és que no només és ell. És perquè aquí doncs, és un conjunt de personalitats doncs, que tant aquí com ha pogut passar a Madrid o com passarà avui a les Canàries. Vull dir que... Perquè és aquesta visita que es va fent.
3: Jo tinc la meva opinió i personal, totalment personal. Ens va bé... aquests muntatges, aquestes visites, depèn amb qui parlis, és a dir, un taxista que avui al dematí ha estat amunt a les 6 del dematí i m'ha dit que està encantat i que si ha de venir el Papa cada mes, doncs estupendo, perquè hi ha fet un munt de viatges de periodistes de no cap a l'aeroport i
1: això ve a uns
3: genera economia,
1: clar.
3: Correcte. Els locals d'allà del voltant que han tingut de donar dinars i sopars i a tot el que hi ha et diran que estupend i després estem la resta.
1: Clar, la vida quotidiana que tu vas perquè sigui tens un esdeveniment a Barcelona i resulta que aquell dia vas a Barcelona I per anar no hi ha cap problema, la tornada. La tornada, imagines que has acabat tard, te'n vas a la parada de l'autobús a Tetuán, per exemple, que és al final l'autobús segalès, i després d'estar allà una estona, diu, que raro, no?, que aquí no hi hagi ningú. I si això eren quarts de deu, parlo, i al final se torna, que hi ha un cartelet, però un cartelet que lo veus com molt, molt, molt junt, i te diu, parada anul·lada. Per la visita del papa.
3: Bueno, jo tinc coneguts, amics de prop, que són conductors de Barcelona, que ja porten un mes amb ansietat pensant en aquestes jornades. Clar, això és depèn una mica a l'enfoc que li donem a aquesta visita. Si dius, ostres, gastar el que hem gastat en una cosa, que som un estat laic i que no, doncs potser no hauríem de promoure, si l'enfoquem com un evento capitalista de generar diners i de moure diners, doncs bueno, és com el concert de Bad Bunny o com el circuit de Montmeló, que també es col·lapsa, es col·lapsa en carreteres, es col·lapsa una mica tot, però clar, és que aquí hi ha un transfond més, més enllà d'un event econòmic. Que jo, la meva opinió, que pareix és només econòmic, bueno, hi ha part de gent que li dona un enfoc més enllà de... Però realment és molt diners.
1: No, totalment.
3: No hi ha res més. Perquè, bueno, un discurs que podem fer tu, jo, qualsevol, que al final no hi, jo he sentit els discursos que ha fet puntuals i de més, i no he sentit res que mogui sensibilitats ni que, vull dir,
1: perfecte.
3: Bueno,
1: és que la
3: soc laica, es nou, es nota, no?
1: No, però estic... És que a vegades no, ara m'ha parat el micro.
3: Cap problema.
1: No me'n recordo de portar l'aigua. Bé...
3: És
1: el fet, no? Vull dir que pot ser no creient, és igual,
3: sí.
1: Pot ser, però sí. També el discurs que s'ha fet és un discurs totalment acceptable i a més ho han dit moltes persones, vull dir que no és, en el cas d'aquesta persona del papa, no?
3: Sí.
1: Jo 14, moltes persones, els que són més creients, diguem que el diu, sí, diu el pare, el sant pare, no?
3: Sí.
1: Clar, vull dir, per mi és el papa.
3: Sí, sí.
1: És una persona, però sí que és veritat que el seu discurs és un discurs que ha estat molt obert i defensant el tema de la immigració.
3: Sí, però defensant... bueno, és teoria. Jo sempre m'espero d'un personatge tan influent que et doni una solució. Perquè fer un discurs raonable, obert i de més, tornem a dir-ho, vull dir que jo crec que hi ha molta gent que té capacitat de fer aquest discurs, però una persona amb aquesta influència, jo sempre m'espero que deixi algo obert, tallar una solució sobre la taula. De dir, heu de tenir més empatia en la immigració, recordeu-vos que això dona força per tothom. Val, sí, molt bé. Com fem això? Com fem això? Sempre això és com una campanya política. Sobre paper, tot s'aguanta, perquè tot s'aguanta. Necessitem més vivendes, necessitem més integració, necessitem... Val, com es fa això? Quina és la solució perquè hi hagi pau i quina és la solució perquè no passi el que ha passat a Belgrad aquests dies? Horrible.
1: A Belfast.
3: Al Belfast, perdona.
1: Vull dir, horrible. Bueno, és una cosa... espantosa. Vull dir, és algo que a vegades jo penso, digo, mira, i si començo l'editorial amb aquesta temàtica, però justament és el que representa, això és l'extrema dreta, és violència, val? I bé, el que tu dius també tens tota la raó, que vull dir, es tracta de el discurs, però bé, si hi ha aquest discurs ho fa que estiguin, pues imagina't tu, com el que es planta cara al Trump o al qui sigui, el que passa que aquí també veus també la hipocresia, no? De que les persones que estan totalment en desacord d'això, no? I que estiguin presents...
3: Aplaudint.
1: Aplaudint, i a més, que dius tu, persones que estan tan a favor del papa, no? Que lo defensen, són persones creients, etc.,
3: sí.
1: I que lo han de veure o per la tele o estar allà apinyats amb la gent, no?
3: Sí.
1: En canvi, aquests energúmens, perquè jo te diré energúmens, no? estan allà presents, donar-li la mà, etc, etc. Jo és que això, ahir ja sí que no entro.
3: Per això ens tocarà un dia votar i dius, bueno, algú creu en aquesta classe política, en el que s'ha convertit la política en aquest país per votar amb consciència? És que cada dia anem més amb més desgana.
1: I que no
3: més,
1: només votaràs en consciència, és que estem veient les coses que aquesta consciència no existeix, no, i que votaran aquests
3: exacte.
1: Pallassos, energúmens, tot el que vol, però que són persones que fan mal.
3: Manca la humanitat. Manca la humanitat i això, per això jo aquesta visita, bueno... Sí. Jo vinc d'un país laic, però potser més creient.
1: Home,
3: que Espanya.
1: Romania.
3: Som ortodox.
1: És...
3: Sí. I hi ha una creència, però una creència interna, de no fer mal al proper, d'ajudar el proper. I al meu país l'església està oberta tot el dia. El que necessita per anar a dormir a l'església no subvenciona amb cap cèntim de l'Estat, és a dir, tenen terres i l'han de treballar i fan, hi ha convents que fan com d'hotel, per dir-ho d'alguna manera, per treure fons, són cases d'acollida per dones maltractades, per infants, orfans, vull dir, hi ha un servei social darrere que et fa creure encara, o d'alguna manera, d'alguna manera. Però jo em sento molt en la que no crec.
1: Però reconeixes precisament la diferència, no?
3: Sí.
1: Perquè veus que hi ha unes diferències, perquè si ho mirem aquí o aquí, no t'he dit no menys de Caldes, però
3: no.
1: L'església no està oberta ni molt menys totes les hores del dia, sinó
3: no.
1: Té uns horaris. O hi ha com una espècie d'hotel, no? Aquí,
3: sí.
1: Diguem, també, no? En el que diu hotel, perquè això només queda obert per a les persones que paguen, pues, estar allà un temps que sigui per fer, pues, estar tranquil, per estar una...
3: Un retiro espiritual.
1: Són retiros,
3: sí.
1: Però pagats.
3: Sí, sí.
1: Eh?
3: Sí, sempre.
1: Perquè quan se necessita, si hi ha persones que piquen a la porta perquè necessiten un espai, perquè no tenen casa, etc., aquestes persones,
3: bueno,
1: no se les obre la porta.
3: Sabeu que a Saulons han fet una recollida per la Dana de València?
1: Mira, ens anirem ara cap aquí. Ens anirem ara al que toca. Que
3: I jo, allà, jo he anat allà dos vegades, he anat en situ, he estat allà, i no he vist cap religiós.
1: Això?
3: I he estat a Catarroja i allà no he vist cap cometida de cap...
1: Home, sí que hi ha religioses, perquè a vegades no les trobes per el que són persones com tu i com jo. Vull dir que no, però...
3: Sí, però la gestió que hi havia en aquell moment,
1: sí.
3: Es veia, perquè
1: sí.
3: Estàvem tots al carrer, no hi havia una altra manera de fer-lo. Només al carrer, tot ple de lodo, no hi havia... I es feien acampades... igual que militars, igual que acampades, on es portava les primeres necessitats i on es tractava la gent. Nosaltres hem estat per Nadal a un barri que estava molt a prop d'un col·legi de nens amb grans discapacitats. I hem donat, bueno, hem portat el que hem pogut, una mica d'il·lusió als nens d'allà, i quan hem vist la quantitat de nanos, adolescents amb necessitats molt especials, i com s'ho gestionaven entre tots perquè aquests nanos no pateixin, tots han patit allà, tots, amb necessitat especial o sense, vull dir, això ha sigut un drama, i tots han quedat tocats, amb necessitat de psicòlegs, amb necessitat, i per molt temps, però sobretot ells i les seves famílies totalment desemparats. Totalment desemparats. I allà ja no havia ningú. Si hi ha un nen normal o una persona adulta et fa por viure 3 setmanes a la foscor, que no hi hagi una lampareta tot el carrer, i ja fa por perquè no estàs acostumat, imagineu-vos totes aquestes persones amb les necessitats especials, com s'han tingut de gestionar. On estaven tota aquesta gent? Al final, no? Diuen que...
1: No estava...
3: El moviment es demostra caminant.
1: No, però Alina, no estava tota aquesta gent, precisament tots els que formen part de la parafernàlia.
3: Sí.
1: Jo sí que t'asseguro que estaven
3: missioners, correcte.
1: Els que treballen amb el poble,
3: però
1: aquests
3: no,
1: sí que hi eren.
3: Però els missioners
1: no
3: són els representants
1: no.
3: de...
1: No, aquests segurament tampoc podrien estar, però, o potser
3: correcte.
1: sí que però no te'l
3: no,
1: trobes,
3: tampoc.
1: Perquè són els que treballen amb el poble.
3: Sí.
1: Vull dir, hi ha aquestes persones que la seva feina és superimportantíssima. A Barcelona mateix tens esglésies que allí sí que t'asseguro sí. que està tot el dia les portes obertes.
3: Ho sé. I fan campanyes de menjar calenta a la gent del carrer.
1: I les persones no es queden al carrer. Si no volen. Si volen estar, perquè si no volen estar, clar, això ja no, està. Correcte. Però si no, allí tenen sempre la porta oberta.
3: Per això és un altre ventent de l'església.
1: És la part...
3: No són els clèrics, no són els de dalt, no són els cures, són els missioners.
1: Exacte.
3: Que realment són voluntaris, com la majoria, com la resta que ens agrada treballar amb la gent. Correcte.
1: Doncs bé, a veure si la veu se me posa avui bé, que no sé què passa. Doncs, Alina... ens hem ficat, però és que és el que diem, no? Que qualsevol tema és important, perquè qualsevol tema, sobretot aquest tema és del que hem parlat, de fet afecta a tothom. Sí. Avui per això es tracta de fer poble, no? De fer comunitat, però és que això també és fer poble, perquè és una manera de pensar, no? És una manera que al cap i a la fi no trobem casos com aquests, persones que estiguin al carrer, que no tinguin una llar, etcètera, com podem trobar a Barcelona, aquí a Caldes, afortunadament no hi ha respecte, però sí que hi ha persones, que hi ha famílies que no tenen res o que cada setmana doncs, han d'anar a buscar els aliments al rebost. Sí. I són moltes famílies que tenen aquesta necessitat. També és veritat que es té en compte perquè les persones no estiguin al carrer i es disposen doncs, a aquests espais, no són suficients, no? O fins i tot doncs, s'hi ha mantingut famílies que realment ho han necessitat, doncs, que s'hi han ocupat un habitatge d'una manera necessària, doncs, se'ls permet també.
3: Jo, abans d'entrar aquí... Just abans, que m'has vist parlar per telèfon,
1: sí.
3: Sabeu que la ventada d'aquest començament d'any a Saulons hem tingut danys molt importants i hi ha una família que han quedat sense vivenda, amb nens, amb discapacitat, amb animals, i han quedat sense vivenda. L'assegurança no es fa càrrec i, evidentment...
1: Però a causa de la ventada?
3: Sí, perquè s'ha caigut un arbre molt gran que en alguna ocasió havien demanat permís per poder... talar-lo, i això ha acabat una tragèdia.
1: Tragèdia de la casa. Afortunadament a la família no li ha
3: passat. El pare i el fill amb discapacitat hi eren dins de casa, danys físic no, però danys psicològics. Ahir estava parlant amb ell i té malsons, no s'atreveix
1: a tornar. Malaltia, eh?
3: No s'atreveix a tornar a entrar. A part que no es pot. No sé si algú sap on viuen i com viuen i quina solució se'ls ha donat a nivell comunitari a aquests senyors.
1: Sap greu, però no ho sabem. No ho sabem.
3: Cap ni una.
1: En aquest cas, tu, com a persona responsable, sí que ho saps.
3: Sí.
1: I de quina manera s'ha pogut ajudar aquesta família?
3: Bueno, la comunitat ens estem movent ara mateix. Els veïns, que de fet la senyora m'ha trucat i em diu, ostres, és que jo no coneixia ningú perquè treballaven fora, estaven tot el dia fora treballant, els fills estudiaven fora, per un tema també d'una escola amb necessitats, amb un servei cap a la necessitat i cap a la discapacitat important que aquí no han trobat i han tingut d'apuntar-lo a Barcelona. Llavors diu, no ho entenc. M'ha dit la meva parella que ens voleu ajudar i em sona estrany, imagina.
1: Ostres, clar, que em vulguin ajudar, no?
3: Clar, em sona estrany que em vulgui ajudar, perquè, diu, clar, jo només per tant tinc de demanar un permís i a mi em cobraran el permís i aquest permís és molt car. Jo crec que una persona en una situació com aquesta, que menys que poder ajudar en aquest sentit, de no cobrar-li la desgràcia.
1: Clar.
3: No cobrar la desgràcia. Home, és una desgràcia, eh?
1: Perquè si ha caigut un arbre, aquest arbre estava dins de casa seva...
3: Sí,
1: val.
3: Aquest arbre estava dins de casa seva, però aquest arbre s'ha demanat durant els anys de casa seva, però aquest arbre s'ha demanat durant els anys, en diverses ocasions, permís per poder talar-lo, perquè ja es veia que passava que podia causar dany. Però aquí tenim un problema normatiu, i això depèn de nosaltres, del poble. Que potser això ens ho hauríem de mirar.
1: O sigui que aquí hi ha feina. De moment,
3: molta feina.
1: Hi ha aquesta família, perquè continua interessant, des de bueno, tot aquest temps, on està? Si no pot entrar a la casa, de quina manera està acollida? Vull dir, o té un lloc on poder estar?
3: Bueno, estan separats, el nucli familiar, perquè no... ningú podia acollir a tots quatre, uh-huh. i estan visquent una casa de pares, altra casa d'un amic, una altra casa d'un altre familiar, i
1: però
3: estan repartits.
1: Dintre del mateix, dels mateixos saulons?
3: No,
1: o,
3: no, no,
1: diguem,
3: no.
1: Temes familiars?
3: Correcte, sí. Correcte. Tenim un veí que ha agafat en acollida un dels animals... per bueno, ajudar cadascú sí. com podem donar de la situació.
1: I el tema de la casa, com es podrà solucionar?
3: Bueno, això estem mirant tècnics, estem mirant valorar com es pot fer, què es pot fer, i perquè vegis una mica...
1: Sí, sí, sí, a l'estat d'unidor.

0: Com ha quedat? És que ha trencat totalment. O sigui, és la imatge que em passa la Lina, no?
1: Sí.
0: De la casa, com ha quedat trencada, senzillament, acabo, perquè és un arbre enorme, vamos,
1: correcte.
0: Aquest.
1: Correcte, correcte. Doncs. Correcte. Jo crec que si volem fer feina podem fer-la.
0: Clar.
1: Jo crec que sí.
0: I tant, i tant. Vull dir, aquí a través, suposo que aquí és una part teva, no? Com a presidenta de l'Associació de Veïns, del lloc on s'està vivint aquestes persones, és qui està, mous d'alguna manera els fills?
1: Ha sigut...
0: Els fills dels...
1: Bueno, sí, que, bueno, ens coordinem entre tots, però la veritat que això és a petició del veïnat, de passar cada dia per allà i de dir, bueno, de debò que no podem ajudar aquesta gent? De debò que no podem fer res per ajudar aquesta gent?
0: Uh-huh.
1: Això et mou. Nosaltres passem tots per allà cada dia. Ho veus? Et pots imaginar, mai comparar, però pots imaginar una mica pel que estan passant.
0: Oh, i tant.
1: Et pots imaginar. Llavors, intentem, almenys ho intentem, que no quedi per no lluitar-lo, no? Que no quedi per no intentar-lo. Però tu no pots passar per allà i tancar els ulls, que això ens pot passar qualsevol uh-huh. dia.
0: Uh-huh.
1: Dir, i tinc la sort, i per això m'estimo molt el meu barri, que tinc molt bona gent.
0: No, evidentment. Quantes, mira, ara me ve al cap, quantes famílies viviu al... Si tens...
1: 250 cases.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, 250 cases.
1: Cases.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Som el barri limítrof el més petit, per això, de Caldes.
0: Sí, el que és Aulon és més petit, per exemple, que Fonts dels Enamorats,
1: sí,
0: que el
1: Can
0: Valls, o que...
1: Molt més petit.
0: O que el Farell.
1: Sí, som molt més petits nosaltres.
0: Potser per això també esteu més units.
1: Sí, sí, jo crec que sí. Més a prop, més... ens veiem cada dia, no? També tinc de dir que també som els que portem més temps en una zona comunitària com el local social i les pistes, que això ajuda molt a fer comunitat.
0: Sí.
1: El roce hace el cariño, doncs això la veritat que és cert. Llavors són molts anys de coincidir, de xerrar, d'explicar coses. Aquí sempre és com un centre de teràpies, al final cadascú arriba allà i explica el seu i va traient temes, o sigui, i va traient tertúlia. I això fa barri, això fa comunitat, això no es pot perdre.
0: El centre social és el centre que teniu allí i és el lloc de...
1: On reunió.
0: Teniu reunions.
1: Reunió, clar.
0: Que
1: clar.
0: No són reunions de dir assemblees, no.
1: No,
0: són
1: no,
0: reunions
1: no.
0: De a lo millor de trobar-vos, fer a lo millor...
1: Correcte.
0: Jo no ho sé, si hi ha la possibilitat que diu, mira, pues fent la cerveseta o el cafè,
1: sí,
0: senzillament el cafè,
1: sí,
0: no? Fent
1: sí.
0: El cafè allà i...
1: I cadascú diu la seva... És que si tu no obres debat i no obres tertúlia i no parles amb la gent, és molt difícil sortir de les teves necessitats, del teu... no? Del
0: sí.
1: Teu... De la teva bombolla.
0: Teu espai, exacte.
1: Correcte. I et obre molt la ment. I t'obre molt les necessitats que va tenint cadascú. Potser tu no estàs passant necessitats i tens feina i no passa res i penses que tothom està igual. Però a canvi, si parles amb els teus veïns i amb els teus amics d'allà i et comenten, ostres, a mi m'ha passat això, a tu t'ha passat l'altre, a mi m'ha arribat, t'enteres de moltes coses.
0: I a més, sobretot perquè 250 famílies cases, segur que alguna, potser te trobes que hi ha una persona sola i aquesta persona
1: Correcte.
0: És una persona gran, que és una manera també de sentir-se acompanyada.
1: Totalment.
0: Vull dir que el fet de que vosaltres esteu al cas, no sé si això passa, o aquesta persona, si està bé, doncs anirà assíduament al centre perquè és una manera
1: és que
0: de sentir-se acompanyada.
1: És que tenim un senyor que està amb la seva senyora i es fan companyia, però la seva senyora no es troba bé. Llavors ell necessita aquell espai de la tarda d'anar allà a fer el cafetó, xerrar una mica amb els veïns per sortir de la rutina del dia a dia.
0: Clar.
1: És que mentalment es necessita.
0: Clar.
1: Mentalment es necessita. Després tenim tres senyores que també durant el dia doncs, fan les seves coses i de més, però a les tardes venen a jugar les cartes allà i a fer la xarxa amb els veïns i a explicar-se coses, no? Perquè els fills estan lluny, treballen i estan lluny. És molt important.
0: No,
1: també el tenim com a centre de refugi climàtic, eh? Comença l'estiu.
0: I fa molta calor i allí hi ha aire condicionat i pot estar...
1: Hi ha un aire condicionat que l'any passat vam renovar i vam posar un nou dels fons de l'associació i, bueno, és un refugi climàtic com Déu mana ara i bueno, la gent pot anar ja a fer de refugi climàtic.
0: O sigui, és un centre veïnal, vull dir, un centre que, en el que ho feu servir cada dia, que no és això sí. Que és com...
1: Obrir només per una activitat en concret, no.
0: Que imagina't, una biblioteca, no? Que no sí. És el mateix, però... A lo millor sí, també és el sí. Mateix, perquè igual teniu allí...
1: Tenim biblioteca, eh?
0: Tenim biblioteca, nostra, sí. I una pregunta, ja que teniu biblioteca, també accepteu que us portin
1: sí,
0: llibres?
1: Sí, sí.
0: Ho tindré en compte.
1: Sí, sí. Nosaltres, per això, de fet, estem a totes les fires de Sant Jordi amb un material important per les donacions dels nostres veïns.
0: O sigui, els vostres veïns us dona i vosaltres, per Sant Jordi, què feu? Porteu per
1: Bueno, alguns ens guardem i els altres els fem servir per treure fons, per
0: exacte.
1: Més coses.
0: Vull dir que és una manera també de col·laborar a les activitats de Sant Jordi.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que està...
1: I a reciclar, a reutilitzar.
0: I reutilitzar.
1: Els llibres no es poden llençar, sisplau,
0: mai,
1: que ningú
0: mai.
1: Llenci llibres.
0: Mai. Sí. No, no, ho tindré en compte. Perquè és que... a les biblioteques estan tan col·lapsades de llibres que és un
1: no
0: lloc
1: accepten.
0: Que no accepten. No?
1: Ho sé.
0: Hi ha algun altre espai, com és Cooperativa 70, que ho accepten, però...
1: De mica en mica.
0: De mica en mica.
1: Correcte.
0: Clar, vull dir que i fins i tot en alguna ocasió... Bé, bueno, ara sí també està posat en marxa el Tot Manta, en
1: sí,
0: la qual cosa
1: sí.
0: També és una altra manera.
1: El Tot Nou.
0: El Tot Nou.
1: Que la Marga es matarà.
0: Sí. Sí, sí, el Tot Nou, que és una altra manera també doncs, de deixar
1: sí, sí,
0: els llibres,
1: sí, sí, sí,
0: de portar-los, deixar-los allà.
1: I que fan
0: allà.
1: Una gran feina, eh?
0: I tant, i tant.
1: Fan
0: de
1: una
0: tot.
1: Gran feina.
0: El Tot Nou, com
1: sí,
0: continua
1: sí.
0: La feina que tenia,
1: sí.
0: Que és de tot, sobretot
1: sí.
0: Roba...
1: Sí.
0: Allí trobaràs de tot. Hi ha amb pagant algo simbòlic.
1: Sí,
0: des
1: sí.
0: D'un euro, vull dir, poqueta
1: sí.
0: Cosa més. Vull dir que això també val la pena.
1: I tant.
0: Vull
1: I
0: dir,
1: tant.
0: Perquè no sovint no tothom pot anar-se a buscar. Però vinga, anem a temes.
1: Temes.
0: Per exemple, barri.
1: Sí.
0: Ja m'has parlat d'una part important, el tema d'aquesta casa, del tema de com es viu el veïnat a través d'aquesta part empàtica que teniu vosaltres de treballar, no? De manera comunitària. Aquí sí que és comunitat.
1: Sí.
0: ¿Vale? Doncs, però ara, per exemple, activitats. O què? Perquè qui
1: bé,
0: som...
1: bé, activitats.
0: No sé si vols començar per les activitats que venen o per les necessitats més urgents. Per on vols començar?
1: Bueno, hi ha una activitat que tenim programada pel juliol que neix d'una necessitat, que és una festa, no vull dir-li alternativa, perquè no volem que sigui una alternativa, bueno, sí, volem que sigui una alternativa pel públic a la que està dirigida, però volem que sigui fixa, que és una festa per les discapacitats.
0: Molt bé.
1: En conjunt amb Apropa. D'aquí neix la col·laboració, com vam parlar amb ells, de quina manera podríem ajudar al tenir les pistes i al tenir el parc que tenim al barri. Nosaltres rebrem molta gent i molta gent de Caldes i dels voltants, molta gent de Sant Feliu, molta gent de Bigues i cada cop hi ha més joves i nens amb necessitats especials.
0: Mm-hmm.
1: I allà trobem un espai tranquil, perquè no tenim la mateixa, evidentment, la mateixa afluència que qualsevol altre parc de Caldes o de centres de poble, i es mereixen també una festa adaptada
0: mm-hmm.
1: per ells, amb un espai amb baix soroll, amb incorporar-los a les activitats i a la preparació. Tenim a Rubén de DJ.
0: Uh-huh.
1: DJ Broma farà de DJ per aquesta festa.
0: Quin és el Rubén? El teu fill?
1: No. Rubén és de Pident.
0: Vale.
1: I...
0: Ai, no, el Rubén. Ja.
1: Sí.
0: El Rubén La Fuente.
1: Sí,
0: sí.
1: Bueno, nosaltres, evidentment, ara estem aprenent, ens estan ensenyant com tractar tot això, estem adaptant els espais, que hi hagi un accés amb cadires de rodes, que hi hagi un accés per minusvalia visual, que, bueno, doncs ho estem adaptant tot. Està programat pel 25 de juliol.
0: El 25 de juliol. Està molt bé perquè ja ha passat l'escaldàrium, per tant,
1: correcte.
0: No trepitja, ni trepitgeu, ni us trepitgen. Vull dir, perquè
1: correcte.
0: A vegades s'han de tenir en compte aquestes dates. És època també de calor,
1: sí,
0: no?
1: Però també hem estat valorant, si fer-lo dins del marc de l'Escaldàrium, perquè l'Escaldàrium fins ara era un dissabte,
0: sí,
1: com a molt divendres ara... un dissabte, ara abarca molt del mes de juliol, i just aquestes persones potser no són un públic per un Escaldàrium, necessiten tenir una alternativa.
0: Clar.
1: I hem estat valorant si fer-lo, però per un tema de material, perquè sí que necessitem de l'Ajuntament de Caldes que ens ajudi amb material, enteníem que si demanàvem per les mateixes èpoques, doncs potser no ens podrien ajudar.
0: Clar, exacte. En aquest, al respecte és quasi millor. Però també la tranquil·litat, per altra banda, no? Perquè no és el mateix. Tot i que el dia més fort de l'Escaldàrium, ja saben quan
1: sí.
0: és, no? Que és el dia de la festa del foc i de l'aigua, el dissabte, doncs això no canviarà. La resta d'activitats, però també comporta que hi hagi molt de públic, i aquí és també una mica, podríem dir, contradit al que se necessita, no? Des d'aquesta part, com més tranquil·litat.
1: Correcte.
0: Això, per això, del fet d'establir una data dins de lo que és l'estiu, 25, abans de l'agost,
1: correcte, que hi ha molta gent que marxa que tenen vacances planejades, correcte.
0: Vull dir que aquesta seria una gran activitat, vale? Activitat.
1: Nosaltres tenim moltes ganes.
0: Sí.
1: Moltes ganes de donar-lo a conèixer, de que realment se sentin a gust, de fer-lo bé, que esperem, tornem a dir-ho, Ens estem, bueno, estem aprenent, aprenent en aquest sentit.
0: No sé si vols continuar amb més activitat o primer passem a la part podríem dir, bueno, incòmoda, no, la realitat, no? De les necessitats més urgents, i sobretot ara també que arriba l'estiu, i aquestes necessitats també acostuma, per exemple, tema de, no sé com si això ja ha canviat una mica, ha millorat el control de focs, vull dir, pel tema...
1: Seguim sense informació. De fet, diria que aquest any toca repàs de la franja de seguretat, s'ha de fer cada dos anys, no em consta que s'hagi començat, que fins ara hem estat o la gent, i mentalment et quedes com més tranquil quan passes un mes de pluja i de, i ens oblidem que això d'un dia a l'altre, avui estem a 20 i pico, el diumenge marcant hi ha 30 tants graus. Això de s'asseca de seguida, no?
0: És que tenim un temps molt estrany, no? Vull dir, hem tingut uns dies que dius tu, ja està aquí la calor de marxa. Afortunadament, no? De cop i volta plou, no? I baixen les temperatures. Estem ara precisament gaudint d'uns dies tranquils, no? També
1: sí,
0: pel que fa a la temperatura.
1: Sí.
0: Però això normalment al juliol no acostuma a passar, ni a l'agost.
1: Correcte. Bueno, a finals de juny ja no acostuma. Els meteoròlegs avisen de canvis importants a nivell climatològic i que faran una coletada cap aquí. Llavors, no sé, anem a veure com per on sortirem. Què s'està fent ara mateix a Saulons? Ara mateix a Saulons s'està canviant i reforçant una part de la xarxa d'aigües. Perquè els hidrants que necessiten els bombers en cas de foc no tenien pressió. Eren molts vells. No hi havia pressió d'aigua, és a dir, en un moment donat que surti un petit foc i depèn com, a la zona alta de Saulons no hi ha pressió. Per ni a nivell particular, de dir, bueno, vaig a ofegar-lo o vaig a fer alguna cosa, no? I s'està canviant una bona part de la xarxa d'aigües. Nosaltres hem demanat aquesta setmana, que no sé si encara com es fa la instància, no?, per via telemàtica, fins que arriba el document, fins que arriba el departament i fins que assumir, no sé si ha arribat, potser que encara no, els veïns tenien un cert neguit sobre com s'estan executant les obres i hem demanat, doncs, el projecte tècnic perquè estiguin més tranquils i que vegin que tot s'està fent com s'ha de fer. Què ens hem trobat? Cal aixecar ara i treure les tuberies antigues. Hem pogut tenir una visió directa de per on passa l'aigua que ens arriba a casa per beure.
0: I per on passa?
1: Doncs per uns tubos, jo diria...
0: Canonades, no?
1: Unes canonades... bueno, jo t'ensenyaré unes fotos i a veure si et sembla que això s'ha de quedar igual. Per qui passa l'aigua?
0: Oh, carai,
1: que t'arriba a casa.
0: Està totalment...
1: Oxidada.
0: Oxidada, sí.
1: El projecte és fer el canvi més urgent per tenir més pressió, per canviar els equips de pressió i sobretot els hidrants, però no abarca tot el barri. Uh-huh. No abarca, és enfocat a això. Llavors la resta, què fem?
0: Clar, és feina.
1: Sí, sí, hi ha feina.
0: Feina d'estar a l'administració dia rere dia, no?
1: Sí, totalment, totalment, sí, totalment. Però que no ens oblidem que nosaltres som ciutadans, eh?
0: Com tothom.
1: Podem estar dia tras dia, però potser no és la nostra feina.
0: Clar, no.
1: I menys l'obligació. Perquè a vegades reps, no?, com contestacions de bueno, és que d'això no hi ha una instància. Bueno, jo puc fer una instància o puc fer una incidència per advertir d'algo puntual, de potser un puesto que normalment no es passa, no? Però no és la meva obligació. Mm-hmm. Perquè no és obligació. Que això s'ha de deixar molt clar, eh? De on estem cadascú.
0: A veure, vosaltres, com teniu el fet d'estar en una entitat, no?, associació de veïns, en aquest cas, teniu la feina que representa, però no deixa de ser una feina voluntària, clar.
1: Sí.
0: Vaja, ahí està el tema. El que passa que us fiqueu i, evidentment, no pots, des del teu punt de vista, no pots deixar passar això. Vull dir, això és una cosa personal. No?
1: Sí, home, perquè vius allà, clar. És la teva comunitat més directa. Però és que, a més, crec que són coses urgents, no? És a dir, no, una cosa és que es demanin, no sé, arranjaments florals perquè quedi més bonic o coses d'aquest índole.
0: Sí, que però necessites l'espai verd, que estigui més
1: correcte,
0: més
1: o que vulgui un parc amb 50 unitats més. No, estem parlant de coses força urgents.
0: Que són
1: força urgents.
0: Com aquesta poder veure aigua amb tranquil·litat, no?
1: Correcte.
0: I una cosa, perquè ara el que tenim més a prop és Sant Joan.
1: Sí.
0: Estem en Sant Joan.
1: Sí.
0: Això, per una banda, genera activitat. Per altra banda, també hi ha perill o rics, no? Com podem... Com a risc és el tema de que no es produïssin a través de, pues, dels petards i tota aquesta cosa, pues, que no hi hagi incendis. Això, per una banda.
1: No.
0: Prevenir-los, prevenció, per una banda, i per l'altra, quines activitats també, doncs, es queden des de l'entitat teniu previst de fer, no sé si a través de fer alguna revetlla popular, no?, i aprofitant l'espai que teniu, no?, del centre social.
1: Es farà una petita revetlla, i dic una petita, intentem cada vegada que l'hora de començament i de tancament sigui més cap a la tarda que no pas a la nit, perquè ens hem trobat que, per molt que facis hincapié de la perillositat dels espais, tenim una pista que acompanya com per no generar risc, si ho fas bé, val? Però ens hem trobat que a certes hores la gent no té consciència. No té consciència. Llavors, qualsevol activitat és sota la supervisió i responsabilitat directa de l'associació de veïns que jo represento i que jo tinc d'avalar amb el meu DNI.
0: Clar.
1: I per mi els últims anys ha sigut com una baralla i un desgast enorme que hem dit prou. Si no s'enté, no s'enté, i llavors evitarem i no farem perquè no s'arribi a aquest punt. És més important evitar desgràcies que no celebrar, depèn de quina manera. No? Hem intentat i estem intentant donar una alternativa. En canvi de foc, amb fum de colors. Mm-hmm. Que fa un efecte molt xulo.
0: Però no crema.
1: No hi ha crema.
0: I sobretot tant...
1: I ho pot gaudir tothom.
0: La canalla i els adults.
1: La canalla, els adults,
0: el jovent,
1: discapacitats, animalots, sí. Vull dir que aquí entrem tots.
0: Sí.
1: Aquí entrem tots.
0: Els animals també, perquè és molt important, justament, és un dia dels que més pateixen.
1: Correcte, correcte. Llavors, per part nostra, ho farem d'aquesta manera alternativa. El que faci després cada veí a casa seva, però també cosa. Trauré un altre tema. Parlant d'això, del foc, de la Revella i de Saulons comprèn des del Bosc del Farell fins al pont de la Font dels Enamorats. Mm-hmm. Tenim una part per sota de la carretera, de la C-59, i som veïns de Saulons. I tenen molt a prop una zona d'oci amb llicència on sí que es fan celebracions i hem fet instàncies i hem tingut mediació de que fan servir bengales al mig del bosc.
0: Carai.
1: I no ens hem sortit. I ara estem a l'època, tornem a l'època amb un soroll brutal i amb tot aquest risc i tornem a l'època de bodes, batejos, comunions i celebracions. Mm-hmm. Allà ho deixo, que els veïns, sí, els meus veïns del carrer de baix estan, pobrets, patint-lo molt.
0: Carai.
1: Molt.
0: Alina, o sigui, això és, queda una mica la part positiva, la part de lo que és una festa, no? Quins projectes us agradaria impulsar si tinguéssiu més recursos des de l'Associació de Veïns? Dins del barri, no?
1: Que depèn de...
0: No sé si tu ja t'has pensat en projectes que es podrien impulsar si els recursos
1: poguessin... Depèn dels recursos. Començaríem per fer un camí peatonal de Saulons a Caldes. Però no sé si...
0: Una cosa tan bàsica,
1: si alguna, no? Si alguna vegada arribaríem a tenir aquests recursos. Això seria... Bueno, jo crec que els meus veïns estan tots conformes, que per nosaltres és primordial. Aquest projecte és primordial.
0: Home, és que això, no sé si tu has passat per poblacions com és Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses,
1: sí,
0: han fet aquest espai de camí que passa.
1: A Lliçà d'Amunt el tenim al costat. Castellcir té el camí fins a Castellterçol.
0: Clar.
1: Igual, sí.
0: No, aquí a Caldes hi ha un, no?, que és aquell que te connecta des de Torre Marimón, etcètera, no?
1: Correcte.
0: Però, clar, vull dir, algo així, que seria ideal per vosaltres.
1: Per nosaltres és bàsic.
0: Perquè seria passar camí totalment on passés les persones, sense cotxes, bicicleta sí, clar, perquè això
1: correcte,
0: no pots evitar-lo.
1: Solucionaria tantes coses... A nivell de mobilitat, a nivell... És que hi ha tant aquí, vull dir que el tema camí per nosaltres hi ha tant. Acaben de sortir les llistes de les matrícules, de les escoles, dels instituts i de conciliar aquest poble. Les famílies que tenen més d'un fill, que un està a una punta del poble, l'altre a l'altra punta del poble, visquent a una urbanització en aquest poble, amb els horaris que tenim d'autobús, que mai se sap si passa, si no passa, si s'ha variat pel camí o on estem, és horrible. Mm-hmm. Horrible.
0: Perquè quina distància hi ha, si hagués aquest camí veïnal estigués, quina
1: no sé
0: distància
1: si arriba,
0: hi ha?
1: No sé si és un quilòmetre, 1.300 metres. Sí, és que és ridícul.
0: En canvi, el fet de no estar aquest camí sí que hi ha perill. O sigui, hi ha el perill de que no puguis
1: sí.
0: passar. Per tant...
1: sí, però que... és perquè ara mateix al costat de la carretera hi ha aquesta zona de pendent pel desaigua, per les pluges, que sí. ha d'haver-hi, que has de caminar de costat. No tothom pot caminar de costat. Llavors, per no caminar de costat, invadeixen la calçada.
0: I una pregunta.
1: I hi ha unes corbes allà,
0: I tant. I una pregunta. Fer aquest camí,
1: sí.
0: Creus que tant ha de costar? És a dir...
1: No, hi ha un pressupost. Existeix el pressupost.
0: I el pressupost, de quin pressupost estem parlant?
1: Hi ha dos trams. Val? Hi ha un tram que és arribar o empalmar amb el camí del Pasqualet, i pujar fins a la primera entrada dels Saulons, que no sé si aquest arribava cap a 180-190, perquè clar, el pressupost està fet de fa un temps, llavors potser ara hem d'actualitzar una mica, i després des de la primera entrada fins a la següent entrada per donar també servei als veïns de la Font dels Enamorats, gairebé el mateix, 130-140, vull dir que en total eren 320, una cosa així.
0: De 320.000 euros.
1: Correcte. Però hem intentat donar unes alternatives, de dir, si arriba fins a la primera entrada, per arribar a la següent, potser al carrer del costat de la carretera, que han d'accedir els veïns que hi viuen allà, la resta tenim alternativa. Per sortir de l'urbanització no cal passar per allà. Fer una pintada a terra amb prioritat per vianant i perquè tenim voreres. Però clar, hi ha companyies elèctriques i de telefonia que posen els pals al mig de la vorera. Llavors la vorera no són transitables.
0: Clar.
1: A que no els hi passa res per posar els pals per on els hi doni la gana. Llavors la gent ha de baixar a la vorera i s'ha de fer el que... perquè si no ho tindríem solucionat,
0: no,
1: això.
0: És que seria el camí veïnal, és una cosa que és diferent, te convida a caminar, te convida a fer el sport.
1: Salut,
0: salut,
1: salut, no contaminació,
0: no risc, no risc. Correcte. Vull dir que és tot. El pressupost tampoc és un pressupost, qualsevol tonteria que es faci
1: desencallaríem molt... tant el poble.

0: el reglament del desviu que tenim per entrar a la Font dels Enamorats i accedir des de part, no, des de Sant Feliu cap a Saulons, que nosaltres teníem la mateixa entrada que a Can Baix, i això es va solventar. En aquell projecte ja hi havia un camí que es tenia d'executar. Uh-huh. I no s'ha executat.
1: Veus? Doncs mira, aquest seria una necessitat, més que un projecte, o sigui, és el que vosaltres voleu, no? Però és una necessitat total.
0: Sí, perquè totes les activitats i tot l'esforç que tu fas per muntar activitats i per crear projectes al barri, tornem a dir, som el barri més petit. Llavors, la gent del poble no pot pujar. Uh-huh. De fet, aquesta activitat del dia 25, clar, hi ha col·lectius que em comenten, i com pugem, com arribem a Saulons? Clar. Com arribem a Saulons? Quin és el mitjà per arribar un dissabte a Saulons? Perquè no hi ha servei de microbús. Uh-huh. Com arribem? Tenint un camí... podem arribar.
1: I tant.
0: Perquè no és ja,
1: un quilòmetre i mig, clar, representa un, com a molt, 20 minuts.
0: No, correcte. No, sí. Llavors,
1: a pas normal, eh?
0: Llavors, seríem poble sí. I tot aquell espai que hem lluitat tant per tenir-lo bonic, per tenir-lo conservat i per tenir-lo bé, realment el podríem fer servir tot el poble. Uh-huh. No només a la teoria, sinó que a la pràctica. Uh-huh. A la pràctica es podria fer perfectament. Uh-huh. Tenim una pista esportiva brutal.
1: Lina, és que jo vaig avançant, perquè si no sempre sí. Ens quedem sense temps. No? Vaig avançant i ara passem a la taula de connexió veïnal, perquè ara la portem bastant temps oblidada, aquesta taula. Com està el tema? Perquè és que ja dic, va tenir un principi... En un principi havia... com el boom, no? Que es sí. Parlava contínuament d'activitats, reunions, de sí. Manifestacions, bueno, més que manifestació, donar visibilitat a aquesta taula davant de l'Ajuntament, mm. amb propostes, mm. etc. Mm. I és que ara està com molt...
0: Bueno, hi ha
1: molt
0: hagut,
1: callada.
0: Hi ha hagut molts canvis. Cada barri toca renovació de juntes, renovació de projectes, i fins que no engeguin cadascú, és més complexa.
1: Clar. Ja.
0: Fins que, però igualment segueix la taula de connexió, seguim posant en comú la problemàtica de cada barri, de cada puesto, i seguim en contacte.
1: Jo ara trauria dos temes, perquè són temes que per la taula és ideal, perquè de fet afecta a tot el poble, afecta a tots els barris,
0: sí.
1: No?
0: Sí,
1: i a totes
0: sí,
1: les
0: sí,
1: persones
0: sí, sí,
1: que fan
0: sí, sí,
1: servir
0: sí, sí.
1: Aquestes, per exemple, deixalleria. Que el respecte, tu què saps, no? Vull dir,
0: jo...
1: sabem que l'empresa, doncs, pel que sigui, ha fet fallida o ha marxat, vull dir, fa un temps bastant, doncs, que el servei de deixalleria... Doncs, no.
0: A mi m'han arribat veus, no ho tinc clar. És a dir, jo espero que el nostre consistori ens ho confirmi, perquè no ho tinc clar. No podem donar per fet algú que t'arriba d'una manera no oficial, no? Però sí que passo cada dia per allà, per feina, i fa molt de temps que no hi ha ningú treballant.
1: No
0: allà, i no s'avança, llavors hi havia un plaç, llavors hi havia una modificació de tarifes i uns trams que s'han d'aplicar perquè estan aprovats per aquest any, i no sabem com es farà tot això. Encara no han arribat tampoc els contenidors intel·ligents. Llavors ara tenim una taxa fixa, no? 198 euros per vivenda.
1: Sí, per habitatge.
0: Per habitatge, i a partir d'aquí hi havia unes franges. Com fem? No
1: clar.
0: Ho sé.
1: Clar, el tema de la deixalleria és que és molt important, perquè, a veure, a casa hi ha moltes... a veure, sí que hi ha més deixalleries. Vull dir, si aquesta no,
0: sí.
1: No, i tu tens necessitat, vas a una altra i ho deixes, no? Sobretot quan és material que t'està ocupant espai i és perillós, no? I només tens aquesta possibilitat de... A veure... va també en la consciència de la persona i el civisme,
0: no,
1: perquè a vegades aquest tipus de coses que jo t'he dit te lo trobes al costat del contenidor de deixalles. Però...
0: I les possibilitats d'arribar allà.
1: També.
0: Estem
1: aquí,
0: en un impàs...
1: tenint aquest espai de la deixalleria que és proper.
0: Nosaltres estàvem comentant just això amb els regidors, de dir, estem en un any de comprovació de com funciona tenir orgànic i rebuig de nou al barri i de més, i tornem a fer de vigilància. Tornem a tenir de passar fotos, si és del barri, si és de fora del barri.

0: barri deixen bateries, deixen... Nosaltres ara, per circulació, tenim una entrada i sortida de molta gent que no són del barri. Ahir mateix, jo baixant al poble, em trobo un cotxe que entenc que venia de direcció Sant Feliu, que s'ha ficat pel costat per arribar als contenidors de baix. I a sobre, que hi ha, hi ha un carrer que baixa amb el cotxe creuat, uns senyors amb una certa edat, i en Santa... aquí senyors no són del barri. Perquè en el barri ens coneixem tots. I aquells senyors no són del barri. No podem fer de vigilància. Llavors, les dades que sortiran d'aquest any de prova sense tenir la deixalleria oberta no seran reals.
1: Clar.
0: No seran reals perquè nosaltres no generem això. I bueno, hi ha dades anteriors del porta a porta i com portem el barri, hem tingut el barri força, jo crec que força net i força bé cuidat, excepte els contenidors que estan a la carretera on es llencen les coses des del cotxe.
1: Sí.
0: Hem tingut conflictes però amb els que venien de fora, tot. Clar, després ve la possibilitat d'arribar a la deixalleria. No tothom té un cotxe amb, o un vehicle amb unes mides per poder portar, depèn què, el... sí que hi ha un servei de voluminosos, però està molt enfocat a electrodomèstic i mobles. Però hi ha més coses, eh? Hi ha moltes més coses que generem. Un tros de plàstic de ferro que has tingut a casa, que se t'ha... això s'ha de portar a la deixalleria. No tothom té. Llavors, uns dels projectes amb diners, que això també s'ha valorat al barri, era agafar... i tenir com comunitari una espècie de remolc que qualsevol veí pugui fer servir per portar les coses a la deixalleria.
1: Mira, anem queden 5 minuts, anem tancant, i jo faig ja les preguntes més tenint sí. en compte el tema d'aquesta taula de connexió veïnal. Què necessita Caldes per ser un poble més cohesionat?
0: Cohesió. Camins.
1: Ahí està.
0: Camins. Això és el que hem parlat abans del local social.
1: Sí.
0: Tenir aquell espai comú on es pot reunir la gent fa comunitat.
1: Uh-huh.
0: Primer que no tots els nostres barris tenen un local social. Som desafortunats nosaltres, eh?
1: I
0: no
1: alguns,
0: tothom el té.
1: I alguns, si estan dins del poble, el tenen, però igual no el fan servir. A veure, és més fàcil la reunió en,
0: sí.
1: un, en un restaurant, un bar, algun de poble, de barri.
0: Que
1: no?
0: Hi ha que no tenen ni això.
1: Sí.
0: I hi ha moltes famílies amb infants a urbanitzacions que al no tenir un espai on trobar-se ni vehicles per baixar al poble, baixen a una hora determinada per fer una activitat, però com que després no poden tornar a pujar fins hores després, acaben fent voltes, aquelles voltes que ves tot de jovent fent voltes pel poble sense cap sentit, perquè no poden arribar a casa del seu amic, del seu company de feina, perquè no hi ha ni transport ni camí.
1: Alina, què t'agradaria que la gent de Caldes entengués millor sobre el barri dels Saulons?
0: Que m'agradaria que entengués... Bueno, que som una gran família, i sempre ho sé. Però som una gran família, els que vivim allà, i jo crec, i m'agradaria que la resta confirmessi si ho veuen igual o no, oberts a tot el poble. A tot el poble. Ens ve i ens arriba gent de tot arreu i escoltem a tothom, i si podem donar suport, donarem. De fet, el festival que vam fer fa 2 anys i que tornem a fer-lo i el mantenim de músics del poble, com el Pablo que ha estat abans aquí, que va començar a Saulons, a nosaltres ens orgulleix. Vull dir que sempre estarem pel poble. Mm. Sempre. Saulons sempre s'ha considerat poble i sempre estarem pel poble per les necessitats que ens traslladin.
1: Aquest poble. Una pregunta última, i aquesta ja és una pregunta curta, no? Molt curta. Vull dir, me l'has de respondre molt ràpidament. Un desig per Caldes en general. Jo et diria d'aquí a un any, és igual, un desig.
0: Igualar més les oportunitats dels nostres ciutadans.
1: I una cosa que podria funcionar molt bé?
0: Una cosa que podria funcionar molt bé a Caldes. Fer més gestió pròpia. No externalitzar tant. Fer gestió pròpia, més poble.
1: Mira, avui ho deixem aquí, però ja saps tu que aquí... tens aquest espai obert.
0: Gràcies.
1: Avui parlem així més exclusivament amb tu. Un altre dia estarem amb més persones i aleshores Perfecte. Això també va molt bé perquè el sí. contrast de les opinions queda molt bé.
0: Correcte.
1: Doncs, Alina, moltíssimes gràcies per aquesta mirada tan clara i tan honesta sobre, en aquest cas, sobre el barri del Saulón i sobre la vida comunitària de Caldes. No? Gràcies per la feina que feu, per la constància i per aquesta manera de construir poble des del carrer, podríem
0: sí,
1: dir, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir que és aquí. I jo sempre me preparo uns tancaments, me'n vaig directament al tancament curt, vull dir, al tancament curt del programa d'avui. Doncs que digues.
0: Oferta escolar. Sisplau, Conxi, heu de parlar de l'oferta escolar del poble.
1: Això ho parlem en el proper... en la propera tertúlia. Doncs avui, amb aquesta conversa tan viva, arribem al final del fòrum. Ho fem amb aquesta llum, que, o sigui, amb aquesta cançó que estem escoltant, Corazón de Niño, de Martín, bueno, en aquest cas està interpretada per Martín Mayer, i que ens regala, o que podria dir, una música que avança amb pas fer i que ens recorda que marxem amb el cor obert. No? Ha estat un matí intens, participatiu. Hem reivindicat el Dia Internacional del Joc, hem gaudit de la llengua amb la Susana Corxo i endavant les atxes, i hem obert la segona hora al poble i als barris amb la Lina Dino, parlant de comunitat, necessitats i d'aquesta taula de connexió veïnal que vol fer pinya per millorar el poble. Gràcies per ser-hi i per donar vida a aquesta plaça pública que és el Fòrum, i que tingueu molt bon dijous.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. La vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa. Sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb en Jaume Pieres, gestor cultural, la Núria Vila, productora audiovisual, la Marta Bernils, educadora social i l'Agustí Bosser, enginyer agrícola. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, hola, bona tarda.
0: Avui volem parlar d'un dels temes estrella d'aquesta tertúlia, la mobilitat, i en especial del servei de busos que hi ha a Caldes. Per això hem convidat a fer safareig amb nosaltres el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. Amb ell volem parlar de mobilitat des de tots els seus àmbits, que en són molts. Parlarem de les infraestructures més relacionades amb la mobilitat, de les obres que les afecten, les millores que caldrien, les rutes del servei d'autobús i tot el que sorgeixi relacionat amb aquestes qüestions. Senyor Muñoz, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies per l'invitació.
3: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: Per començar i fent honor al programa i com ja és tradició, li demano que entri al safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres, el que li vingui al cap ara mateix. És un atracament, això.
2: Sí, és
0: un atracament tradicional de safareig.
2: És un atracament del safareig.
0: Una notícia, bueno, una cosa que li vingui
2: esperem,
0: al cap.
2: Esperem que l'any 2026 sigui pel transport públic de Caldes un bon any.
0: Sí? A veure, ara en parlarem de si això serà així o no. Comencem parlant dels Premis Cambra, que fa un parell de setmanes es va celebrar el Dia de la Cambra, durant el qual es van entregar els reconeixements Cambra 2026, i un d'ells va ser per distingir a Segalers pels seus 385 anys de trajectòria empresarial. Què representa aquesta menció per Segalers i per tota la gent que en forma part?
2: A veure, com a treballador que ja porto gairebé 20 anys a Segalers, significa un orgull per tota l'organització i per la família. És l'empresa que en la meva trajectòria vital i laboral és la que més he estat, i això significa alguna cosa. Jo me recordo que quan vaig entrar hi havia persones que entraven a treballar un cop amb el carnet que s'havia fet a la mili i es jubilaven a Segalers. Jo me recordo de veure fa 10 o 15 anys el senyor Segalers, el president de la companyia, venir a Granollers i conèixer cada persona veterana pel seu nom i preguntar per la família com anava i tot això. Això és un orgull. És un orgull rebre un reconeixement d'aquest tipus per mi i per la companyia.
0: Parlem de rutes. La mobilitat és un dels temes que més debat i crítiques genera darrerament al municipi i també a nivell de tot Catalunya. Quina valoració faria del servei que s'està prestant? Què funciona correctament i què creu que caldria millorar?
2: Les concessions que tenim ara mateix són de fa 25 anys i algunes és un servei molt madur que no ha tingut gaire modificacions, s'han fet petits ajustos, modificacions. Penseu que, per exemple, el 2015 tota l'abast de línies interurbanes de Catalunya es transportaven en línies interurbanes de tot arreu 50 milions de persones. El 2015, 10 anys més tard, el 2025, la Generalitat va tancar els números amb 90 milions de persones, pràcticament han doblat, i les previsions que té la Generalitat és que aquest any assolirem la fita de 100 milions de persones, 100 milions de persones transportades. Això jo no diria que sigui sostenible, però crea moltes tensions, i si acompanyem aquestes tensions amb la davallada del servei de Rodalies, ens sortir-nos com on va ser tota la davallada de Rodalies a principis d'any ha sigut una fita molt, molt bèstia, molt bèstia.
0: Sí, després parlarem també perquè també afecta el funcionament d'autobusos, tot el que representa els problemes de Rodalies, però les dificultats amb què es troben en el dia a dia a l'hora de prestar el servei habitual de les línies interurbanes, per exemple, en el cas de Caldes, quines dificultats destacaria o quins serien els reptes?
2: Sí, pensem en això que he dit de 50 a 100 milions de persones transportades que assolirem aviat, doncs és el mateix problema que passa a molts corredors de Caldes. Caldes té, quan una persona vol viatjar en transport públic, té quatre grans eixos, té quatre grans corredors: anar cap al Moianès, especialment a Castellterçol i a Moià, anar cap a Granollers passant per Santa Eulàlia i per Lliçà d'Amunt, anant cap a Barcelona o anant cap a Sabadell. Són línies, com t'he dit, envellides que necessiten una actualització, una racionalització i una actualització.
0: Sí, sí, aprofundirem. Ara fa uns dos mesos va passar pel programa la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Roser Xalabarder, que carregava directament contra el servei que presta actualment Segalers a Caldes.
1: Evidentment, amb un autobús no s'hi pot anar dempeus, i si l'autobús a més és un d'aquests de discrecional que són més elevats i estàs allà posada entre cadires i entre butaques, jo hi he anat, perquè quan vaig a Barcelona a vegades utilitzo l'autobús i és molt insegur.
0: I no, li anava a comentar també, si considera que Caldes està ben connectada amb els pobles,
1: no,
0: o calen noves rutes per interconnexió.
1: Sempre. I ho porto dient des de que sóc mare de família, perquè és que no pots anar a estudiar a fora de Barcelona o fora de Caldes. O els nens que venen a l'Institut de Caldes, els diuen, ets tu que t'has d'adaptar a l'horari i no que l'institut s'adapti a l'horari de l'autobús. És que, bueno, les concessions, avui en dia que tenim intel·ligència artificial, l'hem d'utilitzar per això. I jo, que vaig estar uns anys treballant a Segalers, ho deia. Doncs agafem i que es posin d'acord els caps de diferents concessions, el de Sabadell i el de Granollers, i reduïm l'espera.
0: Per tant, Segalers està prestant un bon servei a Caldes, considera vostè?
1: No.
0: Ara mateix?
1: No.
0: Què li sembla el que diu la regidora? Ho comparteix?
2: En part, però no és tan simple a la solució del problema. Penseu, per exemple, que la manca de recursos, o sigui, per exemple, la subvenció, la política de la Generalitat i de l'Estat central ha sigut subvencionar últimament el bitllet a partir de la pandèmia, altament subvencionat, i això és una manca d'ingressos per l'operador. Penseu, per exemple, que la gent que va a l'autònoma està pagant per viatge 25 cèntims a la Tejova. La Tejova ha passat de 6 zones a 1, i d'abans si podien pagar 3, 4, 5 zones que per l'operador era una entrada de diners i per l'administració pública, a nosaltres ens queda 0,25 cèntims per viatge. Això és insostenible. O la T16, els nanos que han d'estudiar no paguen, és gratuït. Això són diners de la Generalitat, els recursos no són prou... Parlo per la Generalitat i no soc de la Generalitat, soc de Segalers, però bueno, els recursos són limitats i moltes vegades és una bossa de diners que es distribueixen entre els concessionaris. I clar, passar de 50 a 100 milions és que jo dic... Per exemple, a veure, us ho explico. No és tan fàcil que un ajuntament decideixi obrir, o un ajuntament o el Departament d'Ensenyament, una nova línia a un institut de la segona corona, als nanos li agrada aquesta línia i de sobte et trobes que el bus que va a aquest poble, per exemple des de la capital de comarca, que és Granollers, o des de Caldes, el bus va ple perquè l'institut ha decidit obrir una segona línia en FP, una línia nova que afortunadament això els nanos té prou èxit. Nosaltres no tenim manera ràpidament d'aquesta demanda a satisfer-la.
0: Aquest és el tema, no? L'increment de... Perquè ara li anava a preguntar, per exemple, una de les coses que deia la regidora. És molt difícil posar més busos a les hores punta o posar-ne de més capacitat per evitar el que deia la regidora, que la gent viatgi dreta.
2: Totes les línies, excepte serveis, per exemple, com Barcelona, poblacions de més de 50.000 habitants que estan obligats per la LOT, la Ley Orgànica de Transport Terrestre per Carretera, que obliga a tenir un servei i, per tant, dotar la mateixa ciutat de servei, d'un servei de transport públic, la resta està sota autorització de la Generalitat. La Generalitat, cada cop que fem un canvi, hem d'emetre un informe tècnic, la Generalitat dicta una resolució i normalment es fa d'acord amb el territori, és a dir, la Generalitat no implanta una línia, una millora a la brava, sinó que sempre parla amb el territori, dota un pressupostàriament aquesta línia i aleshores, després de la resolució, nosaltres adaptem els nostres sistemes tecnològics per fer aquesta millora. Si no hi ha dotació pressupostària, el bus no es pot realitzar perquè anem a pèrdues.
0: Ja ho deia abans, o sigui, fins i tot la qüestió econòmica, o sigui, sí. Encara paguem massa poc, no?
2: Jo considero que viatjar en autobús, igual que l'ensenyament, la sanitat, i és un dret fonamental del ciutadà. Jo me recordo que fa temps era el ciutadà pagava, el viatger que pujava al bus pagava aproximadament el 50% del viatge. Ara no, jo crec que no arriba ni a això. El que queda per cobrir la despesa l'ha de cobrir l'administració pública.
0: Però la cobreix?
2: Actualment sí. Però hem parlat d'augmentar, no?
1: Sí, clar. O busos més grans, no sé si o canvi de busos per posar-los més grans, sí. O més busos, sí. Clar, el que dèiem, no? Al final és això, la demanda. Sí. Al final tota l'estona estarem parlant del mateix, ja li avanço. De més busos per complir horaris, al final és això. Noves rutes, un altre tema. De què depèn la creació de noves rutes per part de Segalers, o ho decideix el govern? O sigui, com es decideix una nova creació?
2: Normalment, del territori, nosaltres sí que podem indicar a la Generalitat els certs problemes que hi ha actualment a les línies, però moltes vegades surten del mateix territori o de tècnics de la Generalitat que indiquen que allà hi ha una demanda insatisfeta. O sigui, per moltes bandes van, eh?
1: L'empresa pot pressionar per incentivar una creació d'una nova... Pressionar, vull dir, veure la necessitat i prendre la iniciativa en aquest sentit.
2: De fet, hi ha línies que ha sigut proposta de la mateixa empresa el fer la millora. Però normalment jo el que dic és que quan es fa una millora, que és una proposta de millora, sempre és el territori està d'acord, la Generalitat que emet la resolució i l'operador està d'acord. O sigui, és com una aprovació a tres bandes. Si el territori no està d'acord, jo dubto que la Generalitat s'atreveixi a implementar una cosa que el territori no vol. Sempre pregunten, jo crec, ja. Consulten, com vos digui.
1: Un cop es decideix, el procés és molt lent burocràticament, vull dir.
2: Mira, només em planteja una millora tècnica, formem part d'un ecosistema, per exemple, per informar l'usuari, tot això s'ha d'adaptar i és un mínim de 2 mesos. I dotar pressupostàriament una proposta de millora, clar, si la Generalitat no té partida pressupostària, que va contra una partida pressupostària, hem d'esperar.
1: Han parlat amb l'Ajuntament recentment sobre aquesta situació del servei? Els consten queixes d'aquest estil de les que parlàvem fins ara?
2: Sí que ens consta. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. I, de fet, bueno, amb l'Ajuntament... normalment és dirigint-me a l'Ajuntament quan hi ha queixes d'aquest tipus a la Conselleria de Territori, a la Direcció General de Transport i Mobilitat. Si és un problema una miqueta més tècnic, els deriven a Serveis Territorials de Barcelona. Quan és un servei com, per exemple, el Servei Municipal de Caldes, sí que, com que és un actor principal, l'Ajuntament, sí que parlen directament amb els seus tècnics.
1: Uh-huh. Ara mateix tenen sobre la taula alguna proposta de nova ruta? Per exemple, hi ha l'opció de connectar millor Caldes amb Mollet o amb Granollers als ser ciutats amb tren, per exemple? Això es podria fer? Millorar aquestes connexions?
2: A veure, en el segon plan, el pla de xoc de l'any 2025 fa una setmana que l'han gestit la Generalitat i l'han engestit amb l'AEDEU, que és anomenat Polinyà-Barcelona. Com funciona tot això? Moltes vegades depèn de la complexitat tècnicament de com implementar el disseny de la línia. Un segment a Barcelona o un Granollers cap a Sabadell i cap a Mataró o un Mollet Barcelona és molt fàcil. Un Caldes Barcelona té una dificultat tècnica que no va entrar, la Generalitat va proposar a operadors que indiquessin quins corredors s'havien de millorar, i nosaltres vam proposar a la Generalitat l'ANU. El que passa és que l'ANU és un, com ho digo jo, un toro bravo, o sigui, és complexa, molt complexa.
1: Per què ho fa això? Perquè Mollet Barcelona és molt fàcil?
2: Perquè Sentmenat Barcelona és molt fàcil, Sentmenat Polinyà, Santa Perpètua Barcelona i s'ha acabat. En canvi, aquí hi ha línia, l'ANU passa per Santa Perpètua en un costat, el polígon de Santa Perpètua, passa per Palau, i a la línia hi ha algunes ENOUs que arriben fins i tot a Santa Maria d'Olot, i clar, que quan tu fas una millora, malgrat que tu diguis és que aquí es queda gent, però tu, malgrat que vagin 4 persones de Santa Maria d'Olot, tu no el pots deixar sense servei. Tot això s'ha de mesurar bé, i jo crec que la Generalitat ha ingestit el pla de xoc del 2025 amb aquesta EDEU, i ara jo crec que en aquests 4 eixos que et deia d'una persona que viatja des de Caldes a tot el territori, jo crec que l'ANU entrarà... Sí que puc avançar perquè ho va dir el secretari de Mobilitat, el Manel Nadal, a l'alcaldessa de Sentmenat i a l'alcalde de Polinyà, que s'estaven mirant amb molt de carinyo el Caldes-Sabadell. Però això va ser clar, era una part interessada, que era l'alcaldessa de Sentmenat i l'alcalde de Polinyà, perquè era la deu. Com que ningú li va preguntar, jo no sé si el Manel Nadal té en consideració, però jo crec que en aquest pla de xoc és, per exemple, anar a hospitals, que la gent no vagi dreta i tot això, i l'any nou la línia de cap a l'hospital i la 260, que és que el tercer sol cal de Barcelona, s'han demanat que l'estudiem. Ara, sortirà o no sortirà?
0: Per tant,
2: penseu que nosaltres proposem, però que la Generalitat té els seus tècnics que fan ajustos, eh? No és la paraula nostra, o sigui, la Generalitat s'ho estudia, depèn de la dotació pressupostària, i aplica, clar, són tècnics capaços.
0: Marta.
4: Tinc un dubte. Bona tarda. Quan dius que per millores deixaríem algú sense servei, no ho estic entenent. A quin tipus de millores es refereixes en quant a aquest tipus de rutes ara mateix que provoquessin que realment algun municipi es quedés sense el servei?
2: No, jo no dic... Jo el que dic és que la Generalitat no deixarà cap persona sense servei.
4: Clar, però per això mateix has dit és un gruix molt important, són molts municipis, si fem una millora en aquest espai podem provocar que potser hi hagi algun, no, com Santa Maria de Oló, per molt poc que...
2: No ho farà la Generalitat ni nosaltres.
4: Clar, però
2: ni
4: per això mateix, dic, sí, per quines exemple, són les millores que podrien provocar que algun d'aquests es quedés sense?
2: No, per exemple, si a Santa Maria d'Oló anem un parell de coses al dia, això es manté, sempre es manté, a qualsevol línia, qualsevol línia, la Generalitat el servei no el disminueix.
4: Per això, si les millores que es demanen és augmentar les dotacions, augmentar la quantitat d'autobusos, mai deixarem a ningú sense dotació. Per tant, no entenc per què és tan dificultós millorar aquest recorregut, per exemple.
2: Bàsicament per la dotació pressupostària. El transport públic és absolutament deficitari. Ja he posat l'exemple de la T16, que el nano no paga.
4: Clar, però clar. Llavors la dotació pressupostària depèn de l'empresa, perquè no oblidem que és una empresa, i de la Generalitat. O sigui, depèn de les dues parts. Clar. Per tant, hi ha d'haver una intencionalitat per part de l'empresa i de la Generalitat.
2: Sí, i del territori.
4: Del territori. Llavors, el fet de les connexions, també pregunto perquè hi ha coses que no tinc clares i llavors llavors entenc que la millora de les dotacions com a tal, millores tan importants com arreglar finestres o arreglar els aires acondicionats de dins de les dotacions, de dins dels autobusos, que ara mateix hi ha molta queixa en quant no només que van explotats, sinó que molts d'ells tenen problemes en quant al propi vehicle. Això sí que és cosa de la pròpia empresa. Llavors aquí sí que és voluntat de l'empresa. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta. Perdó, així tiro i ja... La segona pregunta. El fet de comunicar municipis petits entre ells, és que això avui precisament ho parlava, i hi ha municipis, com per exemple Caldes-Vigues, jo per poder anar a Vigues, jo treballo a Vigues, visc a Caldes, jo no puc anar amb autobús a Vigues. O sigui, m'és impossible perquè haig de fer un transbord, un camí que amb cotxe faig en menys de 15 minuts. Bueno, 17, per ser exactes. Llavors... com es valora el fet de fer aquests circuits? Es valora, o aquests recorreguts, es valora per la quantitat de gent que el podria utilitzar, per la quantitat de gent que el demana, per l'oferta i la demanda? Potser si hi ha més oferta hi haurà més demanda, o va al revés? Saps el que vull dir? A partir d'aquí ja me callo.
2: Intento entendre. A veure, la primera, el manteniment dels busos és cosa nostra. Què és el que passa? Que tenim uns plans de renovació de flota, perquè moltes vegades el que passa és que la flota està ja, malgrat que complim els requisits de la Generalitat amb antiguitat de flota, hi ha busos que estan envellits. I per què estan envellits? Perquè estem creixent tant. O sigui, les necessitats hem passat d'un país de 6 milions a 8 milions, de portar 50, pràcticament portarem aquest any 100 milions.
4: Però això refereixes a habitants o a persones realment que utilitzen, o et refereixes a viatges?
2: Són 100 milions de viatges.
4: Vale. Hem augmentat els viatges, no hem augmentat les persones que fan un...
2: Això, home, sí que
4: és trampa al solitari.
2: Si un autobús portava en hora punta, posem 50 persones i ara porten 100, en guanyant 50 persones.
4: Sí, bueno.
2: I més que ara la detecció que ha fet la Generalitat amb els preus de Barcelona, molta gent ve a viure a la segona corona, que la segona corona tenim problemes de manca de vivenda. Molta gent ve de Barcelona, hem crescut en la segona corona, i aquesta gent moltes vegades conserva la seva feina a Barcelona, amb un pol atractiu Barcelona. No totes les ciutats tenen és un concepte d'autocontenció. Autocontenció és la persona que viu i treballa amb el seu municipi. Moltes persones van a Barcelona a treballar.
4: Sí,
2: o sigui, són viatges, no persones, viatges. I jo no puc determinar, amb la teva mobilitat segurament, quan es desenvolupa més, sí que sabrem quan viatges fa una persona. Ara no ho podem saber.
5: Em dic Núria, que ha arribat una mica tard.
2: Hola, Núria.
5: Abans t'he presentat.
1: Vale, gràcies. Clar, l'E9, jo que l'he utilitzat durant bastants anys, hi ha el que és el directe i el que, quan va passar a ser l'Express, vam passar a tenir més parades a Palau. Vull dir, va ser un concepte que els usuaris vam dir, ostres, ara és Express, però no és tan Express, vale? Per als que... la meva pregunta directa era, com es decideix que hi hagin més busos directes a Barcelona sense passar per Palau? Per què n'hi han en uns horaris i no en uns altres? Per què no n'hi han més que molts dels usuaris de Caldes ens agradaria? No, com es prenen aquestes decisions?
2: Es fa un disseny i moltes vegades depèn de la dotació pressupostària i s'intenta racionalitzar el millor que puguem, o sigui, optimitzar els diners que hi ha en busos i expedicions. Una cosa és el servei que actualment us queixeu, i moltes vegades amb molta raó, i altra vegada és el que, per exemple, quin seria el meu disseny? Sí, efectivament, el meu disseny aniria a Caldes Barcelona directa i Palau directa a Barcelona. Però si fem així, diguem-ne, podria ser una quantitat de diners impressionant, que no ho sé, no he calculat. Si tenim plans d'aquest tipus, sempre estem desenvolupant línies per si la Generalitat o el territori diu, escolta, podeu fer, d'acord amb la Generalitat, un projecte? Ara estem fent aquest tipus d'exercici. Com es fa? Depèn. Per exemple, si hi ha 20 busos que passen per Palau Solità des de Caldes, no els treurem, és aquesta demanda que no deixarem a cap persona sense servei. Aleshores, augmentar de 20 a 40 es podria fer, sempre i quan hi hagi dotació pressupostària.
1: Jaume.
6: Sí que deixeu persones sense servei, això està clar. Si no, ens rematem a les xarxes socials, que en són moltes i l'ambient no és precisament positiu en xarxes socials, si és que hem de fer gaire cas a les xarxes socials. A veure, aquí hem pintat l'administració com si fos, diguem-ne, el monitor de totes aquestes polítiques transitàries, i no és així. És el propietari de les polítiques transitàries. I a través de concessions, i tu ho has dit, més que caducades, fa 25 anys que s'havien d'haver renovat, suposo que també hi ha moltes concessions que amb això del Covid doncs es van prorrogar automàticament, i ara el mes de maig s'han posat en moratòria fins a l'any 34. Això ho trobo pèssim per l'administració, perquè és l'administració la que us ha de fiscalitzar, cosa que no fa. Per altra banda, estem parlant de generalitats de la Generalitat, però és així.